0: bombes dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Coruña. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos. I augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Сегодня Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.

0: després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
1: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
0: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
2: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giralt Robert i l'Alba Barbosa.
3: Són 309 milions d'euros.
4: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
3: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
4: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
3: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
5: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
4: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
7: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
8: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos, a cantar un villancico?
6: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
9: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
6: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir 2 menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia.

0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sidik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
3: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars d'Urgell.
4: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
1: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va en una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Les persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
8: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
9: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi de servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adequar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
7: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molt alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
12: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
12: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
2: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre de Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
13: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
14: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
15: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí el sueño está aquí.
14: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Coruña fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
2: 3CAT Info.
14: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, anuncia 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, El migcampista anglès Yossif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, Àlex, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
16: Trescat Info.
14: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
17: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
14: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
16: Trescat Info.
14: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb el polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani, Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
16: Trescat Info. Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
8: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Porteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Jo la guardo al col·legi, me la planteo molt mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a policía nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim un compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
19: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
20: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
19: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
21: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, tema a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
19: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
22: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i segons les anàlisis podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
5: La recuperació d'aquesta planta, anomenada Agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
23: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-los, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
5: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
24: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: Sí, sí, a la izquierda.
0: A El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
1: La família que ha la sola culpa...
6: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla de mort.
1: De l'amor, eh?
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol, amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç a les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
12: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
7: 3CAT Info.
9: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Yusuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
13: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
9: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
27: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
9: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
3: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
9: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge. 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarrega

0: La Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula al Marroc.
1: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
0: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
2: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
3: Són 309 milions d'euros.
4: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
3: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
4: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
3: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
5: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
4: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
7: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
8: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
6: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
9: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
6: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava

0: possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: 3CAT Info.
2: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
3: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
2: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
0: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars d'Urgell.
4: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
0: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
0: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
1: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
2: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades. Quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
2: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
8: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
2: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
9: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
2: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
2: Més qüestions, el sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
11: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
2: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
2: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
7: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
2: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
13: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
2: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
13: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
2: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
1: 3CAT Info.
2: I en cultura, el Teatre de Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
14: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
2: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
15: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
16: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
15: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit amb Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
15: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, anuncia 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Josip Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, l'exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: Trescat Info.
15: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
17: Molt contents de com es donen les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
15: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: Trescat Info.
15: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Grupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I en Batal Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani, Catalunya i en dones, Rubí, Sant Feliu.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat de moment. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos. I augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solies.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
8: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres súper altas, que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo desviábamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la guardo al colegio, me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que no van ahí los niños, no van ahí, si van ahí poquísimos niños. Es que no estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios a hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar a un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "Tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mossalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
20: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
21: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
20: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
22: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
20: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
23: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
5: La idea era fer introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per afectar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
24: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Àngel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: A la izquierda. Sí, sí, a la izquierda.
0: Mm. El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
1: De la família que ha la sola culpa...
6: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
1: De l'amore.
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
12: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
7: 3CAT Info.
9: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
13: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
9: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
27: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
9: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
8: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
9: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts 2 menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides Marc Casado. Se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res

0: demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
1: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
2: Són 309 milions d'euros.
3: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
2: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
3: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
2: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
4: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
3: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
1: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
6: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
7: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
5: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
10: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers.

0: Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Civic. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Venezuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
1: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
3: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
2: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana, de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
7: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
8: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
12: Pel reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
13: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
13: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarg, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
9: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
14: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
9: Esports.
0: Amb David Ubach.
15: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El Brasil ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
16: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
15: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a la canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Coruña fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit amb Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
9: 3CAT Info.
15: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
17: Rescat Info.
15: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
18: Molt contents de com estan anant les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
15: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
17: Trescat Info.
15: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslovè Primo Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb Atar Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani i Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
17: Trescat Info. Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exterior, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
8: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres súper altas, que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la guardo al colegio, me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "Tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
19: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu el Mont Blanc ha mort 3 persones aixafades per rocs, i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
20: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd aquest ciment, i el conjunt de la roca és propici a que es desprengui. Per tant, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
19: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
21: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó. Més enllà també del permafrost.
19: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
22: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva a recuperar la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
5: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual. Segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
23: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
5: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
24: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Àngel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: Sí, sí, a la izquierda.
0: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana Supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
3: Ni la família, que ha la seva culpa...
6: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
3: El tema de l'amore.
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
8: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
7: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club laurana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casador se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
10: Ahora hemos estado muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
7: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
7: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
12: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
7: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
13: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
7: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Grupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
9: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
7: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
4: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedir al Deportivo de la Coruña. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Trescat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos. I augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.

0: es destinarà a l'acollida de migrants.
1: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
0: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
2: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
3: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
5: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
6: ¿Cómo no vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
7: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
4: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: 3CAT Info.
3: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president de

0: El Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
1: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Nabeb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
3: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
2: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
4: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i, en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs, molt preocupant perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
7: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
8: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. A moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
12: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de Gaesco.
13: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
13: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
14: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
15: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
14: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
17: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí el sueño está aquí.
16: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a la canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit amb Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
14: 3CAT Info.
16: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, anuncia 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Oguzu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests 3 ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit al davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: 3CAT Info.
16: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
18: Molt contents de com estan anant les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
16: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
14: 3CAT Info.
16: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I en Batal Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani Catalunya i en dones, Rubí, Sant Feliu.
14: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat de moment. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
8: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Porteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres súper altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat. 3, 4, 5.

0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "Tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
3: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
2: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
4: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
2: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
6: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu el Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
7: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
6: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
8: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
6: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
9: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canà, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
10: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
11: La recuperació d'aquesta planta, anomenada Agret, i que és semblant a un trèvol de 4 fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual. Segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
12: La idea era fer una introducció inicial del que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
11: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
13: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
14: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
15: Sí, sí, a la izquierda.
0: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana Supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
16: La família que ha la sola culpa...
17: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
16: El tema de l'amore.
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
18: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
19: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
18: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado, se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
20: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
18: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
18: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
21: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
18: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
22: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
18: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
23: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
18: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
24: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui seguim amb temps estable i temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a 35-36 graus a les zones típicament més càlides del país, més de 30-32 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, tan sols amb 4 núvols a aquesta hora al Camp de Tarragona.
0: Avui serà un dia també intens, consternats i amb dol també a Manresa per l'assassinat d'un home de 45 anys ahir a la matinada en ple carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts. La víctima, veí de Castellnou de Bages, era una persona molt coneguda a la comarca i per avui hi ha diverses concentracions convocades. Oriol Pujador.
2: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia i per aquesta tarda s'ha convocat una nova manifestació. Els joves acusats del crim i detinguts tenen 15 i 16 anys.
0: Avui serem a Manresa, parlarem també amb l'alcalde Marc Aloi i amb la consellera d'Interior Núria Parlon, l'assassinat que ha indignat tants veïns i també ha fet aflorar discursos d'odi relacionats amb els fets de, amb la immigració, tot i que hem de dir que els dos detinguts són nascuts aquí i de nacionalitat també espanyola. Sergio Riols, d'Aliança Catalana Ignacio Garriga de Vox, han assenyalat directament els menes i marroquins en la seva voluntat, com sempre, de deshumanitzar col·lectius. Aquesta tarda estan convocades manifestacions arreu d'Espanya per la situació que es viu a Ceuta. Que és l'altre tema del dia. PP i Vox que volen convertir les protestes en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu popular.
3: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
0: I en les últimes hores hi ha hagut embolic també entre l'Ajuntament de Madrid i la delegació del govern espanyol per si la protesta tenia o no els permisos oportuns. Més enllà dels detalls tècnics, de qui pot convocar o no una concentració, les protestes sí que es podran fer. Dani Sanzeaja.
4: Segons l'Ajuntament de Madrid, no han autoritzat la concentració davant la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix i diu que es podrà celebrar amb normalitat. La Moncloa lamenta que la dreta vulga instrumentalitzar la situació i demana que les concentracions siguin pacífiques.
0: I a les principals ciutats catalanes també hi ha convocades simultàniament concentracions avui contra el racisme i l'extrema dreta. Per cert, que avui també diversos mitjans expliquen que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on assegura que agents del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva, en contra del que va afirmar dilluns Pedro Sánchez. I en plana internacional, Alemanya acusa obertament Rússia de l'atac fallit amb drons de l'aeroport de Lippisch, ara farà un mes.
5: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen eine russische
0: Fahrt. Això ho firmava el ministre d'Interior alemany, anunciant també més controls a les fronteres i l'expulsió de ciutadans russos. Putin respon a Berlín que l'acusació es basa en proves manipulades.
6: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: I per cert que avui el president Salvador Illa viatja a Kiev per refermar el seu suport a Ucraïna. Un viatge amb una comitiva molt reduïda. L'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara ens deia l'Eloi Cordomí que arriba una nova calorada. A Catalunya han mort, atenció, aquest mes d'agost, més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures. Són quasi la meitat de les persones que han mort per aquests motius a tot l'estat. Txell Garriga.
7: Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Als centres de salut catalans, les onades contínues de calor d'aquest estiu s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 urgències i 300 persones han requerit un ingrés per deshidratació, insolacions o cops de calor.
0: I en esports, avui també us explicarem que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat. S'ha tancat amb la cessió del migcampista del Barça, Marc Casado, al Deportivo de la Coruña. El col·laborat de Julián Álvarez acaba amb els jugadors antics que es queda finalment a l'Atlètic de Madrid. Perduts a una...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Era això, tot el que buscava tenia ben a prop. Tot el que buscava tenia ben a prop. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio l'anàlisi de Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. I a les 11, a la secció de televisió, amb Mariola Cubells i Darío Porres, parlarem amb Javier Ruiz, l'estrella de La Sèptima, el nou canal que s'estrenarà finalment el mes de novembre a Espanya. Entrem en matèria, actualitzem-nos, són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem per Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou del Bages ahir de matinada, presumptament a mans de dos menors. Més de mig miler de veïns es van concentrar ahir a la tarda per rebutjar aquest homicidi amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer a instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana, i és que l'extrema dreta ha instrumentalitzat ja aquest cas.
3: Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i ho van fer córrer per les xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. El candidat de Junts a la ciutat, Ramon Bacardit, es va sumar a la petició de deportació. Ho va fer via xarxes.
4: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
3: L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
0: Oriol Pujador.
5: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya, amb solidaritat també amb Ceuta. El Partit Popular i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez.
2: Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'estat. Ramon Clua ho desmenteix, acusa de la dreta i l'extrema dreta de voler també instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
0: Madrid, Dani Santeaja.
6: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han volcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
7: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
8: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
6: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ceuta celebra el dia de la seva autonomia tensionada com mai per la crisi migratòria.
3: Un exemple és la comunitat educativa que està davant l'inici

0: sobretot en edades tempranes.
1: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Ho conclou la Comissió Europea.
3: En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes fent una crida a creuar la frontera, tal com va suggerir Pedro Sánchez amb Rússia i Israel.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I per cert que avui diversos mitjans també asseguren i expliquen, com dèiem, que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on s'assegura que agents del Marroc van planificar i executar aquesta entrada massiva de persones, en contra del que va afirmar Pedro Sánchez. I per cert també que el ministre Grande Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc estava o no darrere de l'entrada massiva a Ceuta. Són les 6 i 11. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol.
5: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
6: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
5: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Sainz, ministra portaveu.
7: És una reforma laboral sanitària que estava pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
5: La norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
2: I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i amb professors de secundària.
3: Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans de començar el curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
8: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
3: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
2: Més coses. Tornem cap a Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
5: Una acció que marca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna.
9: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
10: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
9: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ja hi ha reacció de Vladimir Putin, que retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou, Cristina Solies.
11: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
12: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
13: Rússia
11: ja ha dit que respon.

0: respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I això tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana continua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que el cel rus tampoc serà segur per l'aviació.
2: Сьогодні ми хочемо попередити.
3: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
4: Doncs enmig d'aquesta tensió que puja a Ucraïna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Kiev. Això per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
5: El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
6: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen ara com ara la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des de que hi ha registres.
1: Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
4: I també han mort aquest mes d'agost més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures.
5: Gairebé la meitat de les morts per la calor de tot l'estat.
4: Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
4: La primera.

0: L'actor George Clooney, un enamorat dels Beatles i d'aquest tema que estem sentint ara mateix, rebrà avui el Lleó d'Or Honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. El festival arranca avui al vespre amb una closa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: La segona.
0: El Posidònia Fest a Mataró durant 5 dies i passaran músics emergents però també de consagrats amb noms com la companyia elèctrica d'Arma, que sentim aquests de fons, i també Tartarrelena, Maria Cielos, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
1: I la tercera?
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
0: I a Tarragona avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies. L'espectacle inaugural el farà Glòria Rivera, que canta ara amb el muntatge Bomba Va. Fins dissabte hi ha un més de 15 propostes en 9 espais diferents a la ciutat.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, què destaquem?
3: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dimecres 2 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcos amb 3 quilos i 750 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Que comenci una nova vida, sempre és una bona notícia i per tant li donem la benvinguda. I pel que fa al temps, atenció a la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, si anirà pujant, avui ja ho comença a fer i anirà pujant amb més ganes de cara a dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana. Els mapes que hem comprovat avui ens mostren que durant el cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època d'any. Realment molta calor, amb previsió de màximes que s'acostin als 39-40 graus a les zones més càlides del país a partir de divendres i dissabte. Avui encara no, però avui sí que tindrem algunes xifres de 35-36 graus al Pla, Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Conca de Tremp i a les comarques de Girona, amb màximes també per sobre els 30 graus a la resta del país, i un dia que serà solellat tan sols amb 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona aquest matí.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 vivem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
7: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
6: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
6: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour, bon dia.
8: Bon dia.
1: A París també tenim la Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Arrenquem a Brussel·les, on tothom parla d'aquesta onada de tirotejos que ja està ben a la ciutat i aquest està sent el tema sobre el qual gira la política nacional a Bèlgica. Bruno.
12: Sí, Ricard. El govern belga ja ho considera una emergència nacional i també creix la preocupació al carrer. En el que portem d'any, a Brussel·les hi ha hagut una setantena de tirotejos. La majoria són disputes entre bandes rivals de narcotraficants. Pugnen pel control dels barris on venen la droga, però en els seus intercanvis de trets tothom hi pot sortir malparat. Fins i tot gent innocent. A l'abril, un home que passava pel carrer va quedar paraplègic i la setmana passada una bala perduda va arribar a la finestra d'una habitació, aquest cop sense deixar cap ferit.
1: I d'una onada de tirotejos a una de calor, a França, sobretot al sud, Isabel, tothom parla de la nova onada que arriba avui després d'un estiu de temperatures de rècord.
8: Un episodi de calor forta que comença avui a Llenguadoc i que s'estendrà demà per tot el sud de França amb màximes de 35 graus. Calor que al setembre és menys habitual, però res a veure en tot cas amb els 40 graus i les nits tòrrides de finals de juny. La previsió la dona l'organisme oficial Meteo France, que aquest dimarts ha decidit fer mapes més precisos, geogràficament més acotats, per alertar de fenòmens com el vent, la pluja torrencial, la boira, les gelades o les tempestes.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història, ens traslladem a una ciutat de l'estat de Nova York que ha aconseguit aturar el tancament de l'única maternitat. Això gràcies a la força popular, Oriol.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, Troy, una ciutat de 50.000 habitants de l'estat de Nova York, estava a punt de quedar-se sense l'única maternitat que tenia. L'empresa gestora del sistema hospitalari de la comunitat va considerar que els números no sortien, tot i que l'any passat els beneficis van ser milionaris. Els ciutadans de Troy van unir forces i els polítics, tant republicans com demòcrates, van veure que tenien les de perdre si no aportaven la seva part. Ara Troy podrà continuar registrant naixements i les dones embarassades no hauran de fer més de mitja hora de carretera fins al proper hospital. Això cal sumar-hi que un de cada quatre ciutadans d'aquesta ciutat no té accés a un vehicle.
1: I acabem a Madrid, tancant el fitxatge, el mercat de fitxatges de la Lliga, on hi ha fitxatges que estan són als tribunals. L'exdirigent de Vox, Macarena Olona, té nova feina, ha fitxat pel despatx d'advocats del mediàtic José Antonio Choclán.
10: Sí, exacte, Choclán és el famós advocat de Julio Iglesias, ho va ser de Cristiano Ronaldo i també de l'empresari Víctor Daldama, l'advocat que va salvar el comissionista confés d'entrar a la presó a canvi d'assenyalar l'exministre Ábalos i el govern de Pedro Sánchez.
11: Estamos ante una corrupción que afecta a altos cargos del gobierno de España.
10: Ara, Macarena Olona, purgada per Vox, advocada de l'Estat en excedència, fitxa per Choclán, que, per cert, és el seu cosí, i serà una nova cara als tribunals en aquesta tardor calenta amb el PSOE i Sánchez en el punt de mira.
1: Així tenim el món. Són les 6:23.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
15: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
1: I ara volem explicar amb el professor Frederic Vincent que aquest diumenge l'extrema dreta pot tornar al poder a Alemanya per primer cop en 80 anys. Freddy, bon dia.
17: Bon dia. Diumenge hi ha eleccions a Saxònia-Anhalt. És un estat del centre del país, famós perquè, per exemple, és on Martí Luter va penjar a la porta de l'església el famós document que va donar lloc a la reforma protestant. L'estat té uns 2 milions d'habitants i diumenge hi ha eleccions i reunirà atenció mediàtica mundial perquè, com deies, si els sondejos tenen raó, Alternativa per Alemanya guanyarà i per molt. 20 punts de diferència li donen els sondejos.
18: AfD, Alternative for Germany in Saxony-Anhalt, he hopes to win for his party something it's never had before.
17: Això implica diversos canvis. Un és simbòlic. L'extrema dreta governarà en un estat alemany per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I això que fa ara un any, els serveis d'intel·ligència del país van classificar Alternativa per Alemanya, el partit d'extrema dreta, com a, textualment, extremisme de dretes. Això implica moltes coses. Implica, per exemple, que tècnicament, es poden ordenar escoltes telefòniques als seus membres. Sigui com sigui, el seu candidat a Saxònia, Anhalt, que es diu Ulrich Siegmund, és una gran estrella en aquests comicis.
19: Are you the most dangerous man in Germany?
17: Ell nega ser l'home més perillós d'Alemanya, com l'han batejat alguns mitjans, però el segon canvi pot ser en les polítiques locals que adopti Alternativa per Alemanya si governa. És evident que, com que és un estat, per exemple, no tenen competències en immigració, però en ensenyament sí. I, per exemple, repassant les seves propostes, hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats, enviar escoles segregades als fills de refugiats, més classes en rus, recordem que Alternativa per Alemanya és descaradament pro-Putin, i que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més el que considera episodis gloriosos de la història d'Alemanya.
1: Caram. I en l'àmbit de país?
17: Aquest és el tercer canvi. Si Alternativa per Alemanya guanya, sense majoria, potser hauran de pactar. I en un país on sempre s'ha defensat el famós cordó sanitari, els cristianodemòcrates ja han dit que parlaran amb tothom, tothom. No és la línia nacional del partit, però el 20 de setembre hi ha eleccions en una altra regió, Mecklenburg. Allà Alternativa per Alemanya també encapçala les enquestes. I un matís important, tant aquesta zona com la de Saxònia, on Alternativa per Alemanya va per davant els sondejos, les dues zones són a l'Alemanya Oriental, a l'est.
20: Això que veuen aquí sobre és un tros del mur de Berlín. Avui els parlarem de l'eliminació de les fronteres entre les dues Alemanyes, fet que significa l'eliminació...
17: Tot i que ja ha passat més de 30 anys d'això, de la reunificació, a l'antiga Alemanya Oriental la bretxa econòmica amb l'Oest no ha desaparegut mai del tot i molts continuen pensant que se'ls tracta com a ciutadans de segona. Tot això, evidentment, ho explota l'extrema dreta, que avança, per tant, amb més força a l'Est.
21: Por la mañana café, por la tarde.
22: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
22: Amb les veus habituals.
23: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
24: Un boomer li poses això i surt disparat.
25: És que està com un llum.
23: No sé què faran.
22: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
22: Com sempre, la millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:27.

0: el Barça cedeix Marc Casado al Depor. Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Són les notícies del més destacat d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit. Robert.
1: El Depor aconsegueix Marc Casado, com ha cedit, amb una opció de compra de 30 milions al final de temporada. L'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugrana que inscriuen també l'Ivakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández del Mallorca, Toni Fernández del Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots tres amb opció de recompra. Julián Álvarez, que decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, mentre que l'Espanyol canvia de lateral. Cedeix Rubén Sánchez de l'Elx i arriba cedit Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha fet 26 fitxatges l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea. Enzo Fernández, la lliga anglesa, es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Atenció, perquè Lamine Yamal assegura que l'objectiu clar de l'equip aquesta temporada és la Champions.
1: Són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Anar a la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
3: Anar a la Champions.
4: Anar a la Champions.
3: Siento Morales, pero anar a la Champions.
1: Lamine Yamal, que deixa enrere les crítiques.
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando, habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
1: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial, a la primera volta de la Lliga, jugarà el diumenge 25 d'octubre a partir de les 9.
0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Juneda, a les Garrigues, a les 7:24.
5: I es pondrà quan faltin 8:45 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A la Pobla de Segur 19 graus, a Fogars de la Selva 18 i al Prat de Llobregat 21.
0: Ara un dia que farà sol i calor. Eloi Cortomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que passaran dels 30 graus a gairebé tota Catalunya, 35-36 graus en punts al Pla, Lleida, interior de l'Ebre o també l'interior de Girona, i amb 4 nuvolets tan sols al Camp de Tarragona aquest matí.
0: I com va ara mateix el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Bon dia, doncs de moment és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, a l'R11, el primer tren que ha sortit de Figueres cap a Barcelona ja circula amb 11 minuts de retard. I també hi ha mitja hora de demora en els trens de l'RL4 que uneixen Lleida i Manresa.
0: Tot això avui, que és 2 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, Manresa.
5: La capital del Bages serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que hi van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i també l'intent d'instrumentalització política per part de l'extrema dreta que l'atribuïa a menors estrangers no acompanyats, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
0: Concentracions.
6: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les concentracions i reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez.
0: Ara sí, metges.
5: Com els docents amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida, el Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
0: A Alemanya.
6: Acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova.
0: I calorada.
5: Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres i l'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
0: I què és el que ens deixa aquesta matinada, Silvia Solanes?
6: Doncs una reunió per avui. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix amb el secretari general de l'ONU, de l'OTAN, Mark Rutte. La mateixa von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a Leipzig que les autoritats alemanyes ara atribueixen a Rússia.
0: I als Estats Units, amb què s'ha anat a dormir?
6: Doncs amb les dades que apunten que els morts per calor multipliquen per 5 les dades oficials. Així ho apunta la National Public Radio, que ha fet una investigació amb la Universitat de Boston durant 2 anys. La conclusió és que hi ha moltes morts per la calor que no es compten a 50 de les ciutats més grans del país. país, el nombre d'onades de calor s'ha duplicat des dels 80.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la visita del president Xi Jinping a Egipte, és el primer viatge d'estat d'aquestes característiques en una dècada. Des del govern asseguren que hi ha grans oportunitats a Egipte.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les tensions internacionals.
9: I el diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al país que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba i a la Vanguardia i llegim un titular molt semblant d'aquí en sobte, però la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, des de la península, no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto, i també foto de Ceuta a El País, aquesta del campament de la platja, i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta. Altres temes de portada, Ricard, a la Vanguardia llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça del tipus, i acabem amb l'Ara, que destaca que l'escola concertada reclama que recuperi les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
10: El Segre explica que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat presumptament vinculat a la mort violenta d'un home a Balaguer. Segons ha explicat el cos policial català, el dimecres 26 d'agost a la nit hi va haver-hi un accident de trànsit al nucli urbà i a l'interior del vehicle es va localitzar el cos sense vida d'un home que presentava possibles signes de violència. El jove detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A Riudoms hi ha dos Mossos processats per haver disparat el pistoler de Securitas, un vigilant de seguretat que va disparar als seus superiors a la seu de Securitas el 2021. Segons publica el diari de Tarragona, el magistrat veu indicis suficients per atribuir als agents una actuació descontrolada i desproporcionada. I el diari de Girona destaca que aquest estiu el nou vol Girona-Palma de Mallorca ha estat tot un èxit. El diari recalca que les rutes de l'aeroport de Girona han funcionat bé aquestes vacances i que la intenció de la direcció és no només mantenir-les, sinó també augmentar-ne la freqüència.
0: I quins són els titulars d'esports d'avui, Robert Prat?
1: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid, el Barça inscriu Gabriel, Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City arriba a pagar 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la vaga de biblioteques de Barcelona. I arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Si em preguntessin l'indret on sóc més feliç del món, no ho dubtaria ni un segon, dins d'una biblioteca. Les nostres biblioteques no només són un dels pals de paller fonamentals per a la salut cultural i lingüística del país, sinó que de fa molts anys s'han convertit en autèntics refugis climàtics i centres d'acollida que generen una cohesió social de la qual ens n'hauríem d'enorgullir. Per això no puc entendre que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi resolt les demandes de les bibliotecàries de la capital, unes servidores públiques que només demanen que els equiparin les condicions a la resta de treballadors municipals. L'Ajuntament ha negociat certes millores amb un sindicat que no té representació al Consorci de Biblioteques. Tan difícil és reunir-se amb els afectats? Després de la primera vaga, fa 3 mesos, no s'ha avançat res. Senyors de l'Ajuntament, facin el favor de posar-s'hi.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 6:45 del matí.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou de Bages ahir a la matinada, presumptament a mans de dos menors.
6: Més de mig miler de veïns es van concentrar a la tarda per rebutjar l'homicidi d'un home que era molt conegut a la ciutat, amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana. L'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest cas fent aflorar discursos d'odi. Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i menors no acompanyats i ho van fer córrer per xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. Des de Junts Manresa, el seu cap de files, Ramon Bacardi, també deia això a les xarxes.
17: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
6: Per posar-hi context, Junts per Manresa anirà a les municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Perramon, a qui Aliança Catalana havia temptejat. L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
15: L'altre punt d'atenció informativa és Ceuta.
6: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la cadena SER explica aquesta matinada que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper en els fets de finals de juliol.
15: I mentrestant, aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta, el PP i Vox criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Sánchez.
6: L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz i l'ultra de Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Són per a decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
19: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
20: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
15: I aquí a partir de les 9 del matí comença la selectivitat de setembre amb més de 9.000 estudiants matriculats.
6: Començaran per l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, majoritàriament l'anglès.
15: Maria Costa.
21: A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: A Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
6: Una acció que s'emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves. Mentre Moscou i Kiev continuen escalant amb les amenaces, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. I Vladimir Putin ja li ha respost.
15: Moscou, Cristina Solías.
22: Putin ja ha advertit Zelensky que si compleix la seva amenaça estarà cometent terrorisme d'estat i que això l'allunyarà del tot de les converses de pau.
23: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
22: De moment, Putin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció ara que s'acosta l'hivern. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: A tot això, Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
6: Té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
15: L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
6: El nou objectiu passa per limitar al màxim el sobreescalfament i evitar que s'arribi als 2 graus. Un escenari que per territoris com Catalunya implica més calor extrema, sequeres i incendis.
15: Nandos de Noguera.
24: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nana Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I a la crònica cultural, avui comencem a Venècia.
25: Perquè avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, que vol dir tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
15: Òscar Callau.
26: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar i per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sou.
25: Durant la protesta, els treballadors van visibilitzar les seves reivindicacions per exigir a l'Ajuntament que desencalli el conveni laboral.
15: Alba Barbosa.
2: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el punt que dificulta més l'arribada d'un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Des de l'Ajuntament s'insisteix que es manté el diàleg i que l'oferta per equiparar la plantilla a la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. Ala Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I ahir a l'Estadi Olímpic, The Weeknd.
25: Amb un concert que va entusiasmar el públic amb l'espectacle de la gira After Hour Till Dawn, l'autor de Blinding Lights va fer un extens repàs a la seva discografia.
15: Barcelona, Mar Ruiz.
4: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: 3:15 del matí, pel que fa al temps, s'espera una pujada important de la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
5: Bon dia, sí, no només per avui, sinó també pels pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana. D'avui en avui ja comencem el dia amb temperatures força altes, Manresa 19 graus, Lleida 20, a Mataró en tenen 23, a Tarragona n'hi ha 25. Amb un dia de sol, potser amb alguns núvols baixos a aquesta hora al camp de Tarragona, però la tendència és que es vagin desfent. I avui amb màximes, que arribaran per sobre els 30-32 graus a gairebé tot el país, i poden arribar els 35 o 36 en punts del Pla, a Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp o a l'interior de les comarques de Girona. Demà ja tindrem alguns valors de 37 o 38 a les comarques de Ponent. Divendres continuaran pujant i podrien fregar els 40 graus. De fet, tant divendres com el cap de setmana, els llocs més càlids del país.
15: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs és un matí amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, ja hi ha demores d'entre 15 i 20 minuts en alguns trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. També 10 minuts de demora en el tren de l'R15, que està anant de Reus cap a Barcelona, i mitja hora de retard en els trens de l'RL4, que uneixen Lleida-Manresa.
16: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
9: Els preus són prohibitius per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat, i llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
16: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
25: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses han arrencat el mes de setembre amb molts dubtes, amb la pujada de l'IPC, el repunt del preu del petroli i les previsions a l'alça dels tipus d'interès. Ahir els mercats europeus van tancar tots en pèrdues. La borsa alemanya és una de les que més cau, amb un descens superior a l'1%. L'IBEX 35 ha perdut un 0,75 i obrirà avui en 19.800 punts. I el preu del cru no deixa d'enfilar-se. El barril de Brent se situa en $95. Pel que fa als parquets que estan oberts a aquesta hora, els asiàtics també es tenyeixen de vermell. La caiguda més destacada ara mateix és la del Nikkei, la borsa de Tòquio, que és d'un 3%. I als Estats Units, la borsa de Nova York, el Dow Jones, en el tancament d'ahir es va deixar un 0,80%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linka. A Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Eh? Mama, què tal?
12: Ja he tornat a començar el programa normal.
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, que això d'avui no és pas repetit, no?
11: Ah,
12: que
11: no.
12: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
12: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
12: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
12: Va,
11: sí.
12: No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no? Què vols dir que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya!
15: Deu minuts i a les 7 aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
15: Des de Girona, Maria Rovira, bon dia.
27: Bon dia.
15: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
15: I a Tarragona, saludem el Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
15: Comencem avui a Lleida, doncs, amb protagonisme, Pere Joan, per dues informacions relacionades amb l'agricultura.
14: Exacte, per una banda parlarem de la collita de les pomes, que seran aquest any en general més petites i molt dolces. Les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. I la denominació d'origen costers del Segre celebra avui el seu 40è aniversari. La DEO agrupa 34 cellers i 311 viticultors. L'acte es fa a la Llotja de Lleida.
15: I a les comarques de Girona, Cassà de la Selva s'afegeix a la llista de municipis que suspenen llicències d'obertura d'un cert tipus de comerços, Maria.
27: Sí, de fet, durant un any no es podran obrir a la zona comercial de Cassà de la Selva el gironès nous basars, botigues d'accessoris o vendes de mòbils, supermercats de 24 hores o, per exemple, centres de tractament d'ungles. La mesura s'ha aprovat al ple d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per ordenar el creixement, diversificar l'oferta, preservar el comerç local i prevenir conflictes de convivència. Fins ara, aquest tipus de limitació a les comarques de Girona l'havien aplicat sobretot municipis turístics de la costa com Tossa de Mar, Lloret o Palafrugell, i Girona ho està estudiant, però de moment no s'ha aprovat.
15: A les comarques de Barcelona, molt pendents avui de Manresa, Marc.
30: Sí, serem a les 8 del matí, entrevistarem l'alcalde Marc Aloi després de l'assassinat d'un home. Ja hi ha dos detinguts, a les 12 hi ha un minut de silenci per l'apunyalament, també ho seguirem i ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. A banda d'això, avui s'han de presentar a Barcelona els actes amb motiu de la diada que prepara l'esquerra independentista, tot plegat avui que, en pàgina cultural, comença la temporada del Maldà. Ho farà amb la comèdia Consulta Familiar.
15: I més cultura per acabar. Aquesta tarda, dues produccions catalanes obriran la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
6: Mira, si filem prim pel que fa als horaris, a les 6 de la tarda podrem veure l'espectacle itinerant Dones de Llum a la Rambla Nova. S'estrena el fit, l'ha creat l'artista de l'Aleixar, Gisela de Foc. La inauguració oficial arribarà a les 8 del vespre amb Bomba Va, l'últim espectacle de la copletista, creadora folclòrica i neovedet de Guissona, Glòria Rivera. Comencen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques sota el lema El talent torna a casa, perquè enguany han apostat per recuperar companyies d'èxit que van créixer al festival. Per cert, avui també sabrem tots els detalls de la Festa Major de Santa Tecla.
15: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
18: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
19: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar.
18: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
17: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
15: I a partir de les 3...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
18: Si has comès una falta, has de pagar-la.
17: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
21: Sergi López, bona tarda.
22: Bona tarda.
16: Si ets baby boomer.
22: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
16: Com de la generació Z.
23: Guillem Gisbert, bona tarda.
24: Crec que fa molt de temps que no hi ha un partit sencer. Potser el Mundial.
16: Si tot si ets millennial o centennial.
28: Irma Farelo.
29: Hola, Irma. Hola, Muixca.
31: Hola, Irma. Hola, Irma.
29: Els partits del Barça sense narració, la de la...
31: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
16: El Tot Costa és el teu lloc.
29: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa soc un friqui.
24: Però us escolto bastant a vosaltres.
31: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
16: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
32: Marc Cassador marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic. I l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosa del de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. I la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai. 3.800 milions d'euros en fitxatges.
15: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
33: El Barça buscava un nou titular i el Madrid un migcampista que orientés el seu joc, però el mercat no sempre et dona el que necessites i cap dels dos ha tingut èxit. El que és indubtable és que el premi gros de l'estiu se l'ha endut el Barça, amb Rodri en un d'aquells girs de guió que es recorden durant anys. Deco, a més, ha aprofitat que Julián ens feia d'esquer per anar incorporant davanters per sorpresa. I és que després de diversos estius de limitacions, el director esportiu per fi ha pogut treballar. Li queda l'espineta de Julián, però ja pensa en el gener i, com diu la marca que patrocina l'argentí, res és impossible.
15: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova cadena La Sèptima, amb Javier Ruiz.
34: La gran novetat d'esta temporada televisiva, l'arribada d'una nova cadena 20 anys després del naixement de La Sexta. Serà en novembre, es dirà La Sèptima, i arriba plena de controvèrsia per l'accionariat, per la ideologia progressista i per el periodista que la liderarà, Javier Ruiz, que conduïa Mañaneros a Televisió Espanyola. Les crítiques són fortes i les mentides també. Per exemple, Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER des de fa un any, al contrari del que s'ha dit estos dies. Jo... Espere, i sa tele, amància.
15: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Javier Ruiz. I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Festival de Cinema Coreà de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Donzella.
35: Aprofitant que el festival dedica una secció al director Park Chan-wook i la seva gran filmografia, val molt la pena recuperar-ne aquest thriller psicològic i també eròtic, amb girs de guió imprevisibles i una posada en escena molt elegant que ens transporta a la Corea dels anys 30. La protagonista és una jove carterista que entra a servir a la mansió d'una hereva japonesa amb un pla secret per estafar-la que trontolla per motius que és millor no saber. Podeu veure La Donzella al Cinema Girona dins el marc del festival o a la plataforma RTV Play.
16: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
15: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
35: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
30: A 2:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
35: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
30: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: I què van dir els altres ahir, Jovany?
0: Ahir vam sentir que Federico Jiménez Los Santos començava la temporada calent per la situació de Ceuta i per com n'informen els mitjans de comunicació que no són el seu.
1: Espanya ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes.
0: A la COPE, Carlos Herrera criticava la gestió de la crisi per part de Pedro Sánchez.
2: Este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista, que es un psicópata del libro. Bueno, ha estado más en la cadena cerca.
0: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Carme Barceló ens regalava una imatge per explicar la influència que ha tingut Guardiola sobre el nou jugador del Barça, Gabriel Jesús.
3: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, té la lliçó.
0: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
15: Gràcies, Jovany.
16: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
17: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
16: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
5: De dur és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
16: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
4: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
7: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
16: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
17: La solució, passa-ho.

0: Canalías, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertem avui?
1: Avui ens despertem amb la música d'Alejandro Sanz, i no és lo mismo, i és que tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2003, el cantautor publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Va arribar després del seu disc anterior, molt exitós, El alma al aire, i es va convertir en el primer que produïa ell mateix amb la col·laboració del músic cubà Lulo Pérez. No li van faltar premis, l'any 2004 es van dur uns quants Grammys llatins, com a millor àlbum de l'any, gravació de l'any o millor vocalista

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui anirem en directe a Manresa per veure com es lleva la ciutat després d'aquest assassinat d'un veí de Castellnou de Bages en plena festa major. Aquest migdia a les 12, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per recordar un home especialment conegut i estimat a tota la comarca. Per aquest crim hi ha dues persones detingudes, les dues menors d'edat, i els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Oriol Pujador.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un crim que en parlarem àmpliament avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 també a l'Àgora del Matí, però és un crim que té dues potes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una és la que dèiem ara, la investigació policial pròpiament dita.
3: Alguns mitjans expliquen avui que, segons els primers testimonis, un dels detinguts va començar una baralla amb altres persones i llavors, quan la víctima s'hi va encarar, és quan va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia després els va identificar i els va portar a comissaria. Algunes fonts, per cert, avui apunten que tindrien antecedents.
0: I avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. I amb tots dos també comentarem aquesta altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític interessat que ja ha començat a fer d'aquest assassinat. I molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons fonts policials, tots dos tenen DNI espanyol, és a dir, nacionalitat espanyola.
3: La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. Ahir es van convocar dues manifestacions, una vinculada a l'extrema dreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. De fet, Vox ha organitzat una altra manifestació amb un rètol que insisteix en aquesta tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim, doncs, que segons la investigació, segons els fets, els dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i, de fet, haurien nascut a Catalunya. Tot i això, la candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també es va sumar a la petició de deportació.
4: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Això és el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Parramon, que va ser candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts ha arribat a un acord amb la formació de Parramon per fer coalició electoral a les eleccions municipals de l'any vinent. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, ho entenem tot plegat amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares.
6: Avui és dimecres 2 d'agost i s'espera un dia més càlid que ahir, amb màximes per sobre els 30-32 graus a gairebé tot Catalunya i que poden arribar als 35 o 36 als llocs típicament més càlids del país. Avui farà sol només amb alguns núvols baixos matinals al voltant del Camp de Tarragona.
7: A les carreteres a aquesta hora hi ha retencions a l'A2 a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, per un accident que talla un carril sentit Tàrrega. A l'àrea de Barcelona, a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Són Eloi Cordomí i Clàudia Serra informant del temps i de l'estat de les carreteres. Són les 7 i 4. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Sílvia Solana, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
0: Amb aquest clam contra Sánchez.
9: PP i Vox volen convertir les concentracions de suport a Ceuta convocades aquest vespre arreu d'Espanya en una protesta contra la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi humanitària.
10: De fet, els partits acusen la Moncloa d'intentar boicotejar aquests actes. El govern espanyol ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions. A les principals ciutats catalanes també hi ha convocades contra manifestacions amb lemes contra el racisme i l'extrema dreta.
0: Madrid, Tani Senceaja.
2: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox s'han volcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
11: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
2: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz de AJP, Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dia de Ceuta.
1: Avui, 2 de setembre, és el dia que la ciutat celebra la seva autonomia. Alberto Núñez Feijóo, abans de compartir manifestació amb Abascal al vespre a Madrid, serà el migdia Ceuta a l'acte institucional.
12: Sobre el terreny, la convivència a la ciutat continua molt tensionada i plena d'incerteses. Un exemple n'és la comunitat educativa, que està davant l'inici d'un nou curs escolar.
0: Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
13: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
14: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
13: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passar també concentracions avui a Catalunya, tant a Barcelona com a Girona, com en el cas de Lleida. A Barcelona, Girona a les 7 de la tarda, a Lleida 7:45 del vespre. Concentració contra el racisme i l'extrema dreta tant a Barcelona com a Girona com a Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'agents marroquins.
9: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on s'assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció. Una conclusió que contradiu el que dilluns va afirmar Pedro Sánchez.
15: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: I sobre aquest informe policial que ahir vespre publicava l'Espanyol, no en sabia res.
10: La SER explica que aquesta matinada, concretament, quan passaven 13 minuts de la mitjanit, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets de finals de juliol.
1: A la carta, Marlaska no amaga el seu malestar. Diu que si és cert, necessita saber des de quan la policia té aquesta informació absolutament essencial per tal que el govern espanyol pugui prendre les decisions oportunes.
0: I també arriben desmentiments a Sánchez des de Brussel·les. Va ser a posteriori.
12: La Comissió Europea afirma que Rússia sí que va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però que va ser després que els migrants haguessin travessat la frontera. El govern comunitari descarta, doncs, que cap país estranger promogués aquesta entrada massiva, tal com també havia suggerit el president del govern espanyol.
0: Més detalls els té des de Brussel·les Bruno Fortea.
16: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Viatge a Kiev.
9: Salvador Illa viatja avui a la capital ucraïnesa per reforçar el suport de la Generalitat al país davant de la invasió russa. El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Conflicte diplomàtic obert.
10: Alemanya assenyala directament i en públic els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
0: Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.

0: Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ho nega.
2: Putin assegura que l'acusació de Berlín es basa en proves manipulades i atribueix les acusacions a la mala situació que travessa el govern alemany.
3: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
1: No tornarà. Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política, ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar ell mateix fa uns mesos aquí al matí de Catalunya Ràdio, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui el mateix Mas en declaracions al Confidencial.
4: Això després que s'hagi parlat molt de la falta de lideratge a l'independentisme. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanin consell o fer coses a nivell de projecte polític.
1: Avui li preguntarem també el que va ser durant molts anys la seva mà dreta, David Madí, a l'Àgora a partir de les 9 del matí. Dret a l'autodeterminació.
5: La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya. La sorpresa és que han estat els 11 regidors del PSC els que han permès que la votació tirés endavant.
1: 1.100 morts per calor.
2: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres amb temperatures a bona part del país que han estat 3 graus superiors al que és habitual.
1: Això ha provocat que el passat mes d'agost més de 1.100 persones hagin mort per causes que es poden atribuir a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor a tot l'estat.
6: Txell Garriga.
7: Són estimacions que fa el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts es calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor, i el resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'accés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, per deshidratacions, insolacions o bé cops de calor, s'han atès 5.800 casos als CAPs, 2.000 persones han anat a urgències i 300 han requerit un ingrés. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SACE Catalunya.
8: El repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
7: La majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera als 85. Txell Garriga pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rècord de morts per calor i, malauradament, també rècord en nombre d'ofegats.
4: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya, la xifra més alta des que hi ha registres, i quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada de bany, la majoria, 23, han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans.
1: Droga a la pizza?
5: 5 noies es van trobar malament després de sopar juntes divendres a una pizzeria de la Seu d'Urgell. Van anar a urgències i les primeres anàlisis mostraven indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent.
2: Tot i que encara se n'ha de confirmar l'origen, la policia investiga si la droga era el menjar. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats.
1: I Bàrbara Rey també premiada. Aquesta no és Bàrbara Rey, eh? Ho dic perquè...
9: L'actriu rebrà el premi honorífic.
1: Fiquem lius, ara.
9: No... El premi honorífic Nosferatu al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Rey, representant d'Espanya a Miss Món, també coneguda per la seva relació amb el rei emèrit, també va ser una icona del cinema de destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, marxa el més culer.
10: Marc Casador s'ha dit al Depor fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt gallec, 30 milions d'euros. L'Espanyol que aconsegueix la cessió de lateral Gorosabel de l'Atlètic Club i Julián Álvarez que continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu el porter Livakovic i Gabriel Jesús.
11: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
10: El City, que es gasta 145 milions d'euros per fitxar el migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
1: Un minut serà un quart de vuit del matí. Repassem que destaquen els diaris. Anem al quiosc.
12: Avui us expliquem les portades en ruta mentre estem anant cap a Manresa, on d'aquí una estona explicarem com es desperta la ciutat després de l'assassinat d'ahir. A les portades avui llegim la tensió entre Alemanya i Rússia després de l'atac de drons bomba a l'aeroport de Leipzig. Ho llegim tant a l'Ara com a La Vanguardia i al País. Destaquem, però, la fotografia en portada de La Vanguardia, en aquest cas, perquè és de Kiev, on es veu unes noies menjant a la terrassa d'un McDonald's amb un edifici completament destruït just darrere. Al País també es fa ressò del pla de xoc de Sánchez per Ceuta, mentre que l'Ara continuen també posant l'accent allà amb una fotografia amb desenes de migrants dormint al ras i parlen amb els veïns que diuen que des de la península no es pot imaginar ni entendre la situació que viuen. Acabem a l'ABC, que a banda de la crisi de Ceuta, que diu que porta la relació entre el govern i la zarzuela al

0: límit. També explica que la Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècies a escala internacional.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 9, 14, 35, 43 i 50, i els sols, el 3 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Vic, 18 a Capellades i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Calguer Serra.
5: Densitat a les vies d'entrada a Barcelona, especialment cap al nus de la Trinitat. Ronda Litoral, lentitud de Fòrum a la Barceloneta i ronda de dalt a Horta, tot direcció Llobregat.
4: És una notícia celebrada i molt al Bages. L'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus Salins de Sallent.
6: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamaven la retirada de la muntanya de Runa, que s'ha convertit en un element més del paisatge de la comarca.
7: A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
4: Més notícies. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Sant Gervasi confien arribar a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions abans de finals de setembre.
6: El govern ha acceptat que un pèrit extern proposat pels veïns i finançat per l'administració supervisi les actuacions als edificis afectats.
7: Els afectats valoren un canvi d'actitud, diuen, de la Generalitat, tot i que lamenten la incertesa i l'angoixa provocades per l'allargament dels terminis per poder tornar a casa.
4: Mentrestant, al Maresme... Avui comença a Mataró el Posidònia Fest,
6: el festival de músics emergents i més consolidats del país.
7: Des d'avui fins a cap de setmana treu concerts a la companyia elèctrica d'Arma, Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Quereta i Esmina.
4: Més cultura. Estrena avui el Maldà.
8: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat? No. I per on de cotxes?
4: Consulta familiar, una comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina fins al 4 d'octubre, Montse Pujol.
9: La directora del muntatge, Alba Collado, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la mare i cada visita familiar acaba amb discussions i malentesos.
10: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'arrels, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
9: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I un apunt més avui a la Herbeck Hotel, a Sants Montjuïc, dia gran d'estrena amb ella i la màquina de Sergi Belbel, amb Enric Cambrai i Agatha Roca, fins l'11 d'octubre. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
14: Condicions a Citroën Pones.
15: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
16: T'ha anat bé de gust la rutina?
15: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
16: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: 10 minuts seran 8:45 del matí. Avui és 2 de setembre del 2026 i el dia d'avui sona així.
3: Els sons del matí.
20: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
21: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei.
22: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sufrido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres.
19: Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
23: Crec que aquest és un altre error, un error greu. Va clarament en contra dels interessos del poble alemany. És com un error.
19: Aquests són els sons del matí, ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Instrumentalització.
24: És l'acció d'utilitzar una persona, un grup, una institució o una idea com a eina o mitjà per aconseguir un objectiu particular, sovint de manera interessada, ja sigui per la mort violenta d'un veí de Manresa o l'entrada massiva de migrants a Ceuta per guanyar vots, per exemple.
19: La segona paraula del dia és guerra híbrida.
24: És un mètode de conflicte que combina accions militars i no militars per desestabilitzar un país sense arribar a una guerra oberta. Alemanya acusa Rússia de guerra híbrida per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig i Espanya també assenyala Vladimir Putin en aquest sentit per la crisi de Ceuta.
19: Tron.
24: És el seient oficial i cerimonial que utilitza un monarca en els actes d'estat. L'ascens al tron és el moment en què una persona es converteix oficialment en sobirà d'un país. Un rei mostra el seu poder cenyint-se la corona al cap i posant el cul al tron. Ho acaba de fer Haakon VIII de Noruega.
19: Posem-hi tres xifres, Lara García. 58,1 milions.
25: Són els turistes que van visitar Espanya fins al juliol. És un 4,6% més de turisme respecte al mateix període de l'any passat. Tot un rècord. Els visitants van gastar 86.000 milions d'euros en els 7 primers mesos de l'any, un 7,8 més que l'any anterior. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
19: 20%.
25: Les compres d'oli d'oliva van augmentar un 20% l'any passat. Les llars espanyoles en van consumir 318,7 milions de quilos, 54 milions més que l'any anterior. La pujada del consum s'explica per la baixada del 40% en el preu d'aquest producte.
19: 1.100.
25: Són les persones que han mort aquest agost a Catalunya per causes atribuïdes a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per la calor a tot l'estat. I és que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
19: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig la Sagrada Família i al davant una cinquantena. Sí, de persones que van amb pancartes.
26: Sí, són bibliotecaris que porten pancartes com Defensem els serveis públics de Barcelona o Biblioteques en lluita. És una imatge que veiem a les pàgines de cultura de molts diaris, tant en paper com digitals. És l'última de les protestes dels bibliotecaris que ahir van tancar 36 de les 41 biblioteques de la ciutat. El sou, els horaris i la seguretat són la base de les seves reivindicacions des del maig, que estan en vaga indefinida i intermitent.
19: A la segona veig un impressionant banc de peixos, l'un tocant a l'altre, centenars. De fet, i centenars de peixos com si fos treta d'un documental.
26: Sí, és una imatge real, gravada a Barcelona, just davant de l'Hotel Vela. És del cap de setmana, la podeu trobar a les xarxes perquè s'ha fet molt viral i la recull també el periòdico. El seu autor és el fotògraf Jaume Benet i l'ha titulat com La dansa del Mediterrani. I ha d'anar dient, de fet, que no és intel·ligència artificial. Explica que anava amb una planxa remant i va veure moltes gavines i una taca negra a l'aigua i va posar la càmera dins.
19: I a la tercera imatge s'hi veu un motorista que circula a 201 km per hora al terme de Batea, a la Terra Alta. Tarragona, Ricard Huigas, d'on surt aquesta fotografia?
27: Doncs mira, a ningú li agrada rebre fotos d'aquest remitent, però aquesta té tela, eh? Estem parlant dels Mossos d'Esquadra. El cos ha donat els detalls del dispositiu especial de trànsit a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Diuen que van enxampar aquest motorista que circulava més de 200 per hora per la Nacional 420, una via limitada a 90 km per hora. També van detectar un cotxe matrícula andorrana que circulava a 180 per hora. Penseu que s'enfronten a un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat que es podria castigar penalment.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
19: I avui a la cara ve del temps parlem de l'informe que acaba de publicar el Meteocat que diu, atenció, que l'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures 3 graus per sobre de la mitjana climàtica. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, avui m'agradaria ajudar a fer entendre la magnitud d'aquests 3 graus d'anomalia que han tingut durant 3 mesos seguits. Perquè ens entenguem, si mirem les dades dels últims 30 anys, la diferència de temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus, 2 graus i mig. I la diferència de temperatures entre Lleida i les de Corba en un estiu normal seria de 2,7 graus. Per tant, em quedo curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Haurem d'apuntar segurament una mica més avall. Una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus. És la mateixa temperatura que registra en un estiu normal a Marràqueix, al vell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat gairebé la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I les temperatures de Barcelona aquest estiu també s'assemblarien molt més a les dels llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara a Beirut, al Líban. És veritat que de moment això ha estat només un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: I dimarts l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la Caixa Forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. Avui dimecres un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De 6 lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
19: Atenció a aquest titular que circula. Un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. L'estudi ha posat a prova el comportament de més de 700 homes que de forma voluntària s'han sotmès a aquest experiment. Els homes eren tots d'edats i nacionalitats diferents i abans de fer la prova van respondre a un qüestionari per determinar quines eren les seves fruites preferides i també les més odiades. Per exemple, un 62% dels homes va declarar odiar el kiwi o la papaya. Fet aquest qüestionari, els homes se sotmetien a un experiment on se'ls entregava fruita de diverses maneres i ells havien de decidir si l'acceptaven o no. La majoria dels homes van rebutjar les seves fruites odiades quan se les va entregar un dron, un altre home o una dona vestida de metge. En canvi, el 100% dels homes va acceptar les fruites quan les lliuradores eren dones despullades. A més, diu la notícia, un cop fet l'experiment, el 85% dels homes no va ser capaç de recordar quina fruita li havia donat la dona nua.
19: És real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
10: Avui, la Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa els cursos zero. Formacions adreçades a l'alumnat de nou ingrés per reforçar els coneixements previs i afrontar el grau amb una bona base acadèmica. Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement i permeten als estudiants preparar-se abans de començar la seva etapa universitària. Enguany s'ofereixen sessions en els àmbits d'empresa, dret, comunicació, educació i salut.
8: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada és una notícia falsa. No existeix. És un titular humorístic que circula com si fos en real en forma de mem. S'està fent molt viral a Facebook, a Instagram i també a X.
19: Ara, jo ho diu un kiwi, també t'ho haig de dir.
6: I a mi m'agraden les dones despullades, també t'ho haig de dir.
19: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
19: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui i per què serà un bon dia amb Nerea Sanfe.
28: Avui és un bon dia per tornar. Esa és la paraula que ronda el meu cap des de fa uns dies i no cregueu que em fa una perea tremenda. Però és el que té setembre. Retrobaments, nous inicis, res a que es posa vacacionals. Què voleu que vos diga? Jo estava molt a gust de vacances sense fer absolutament res. La vida adulta, suposa. Espero que l'inici de curs vos pilla amb un poc més de ganes que a mi. Que de moment encara em té mig amb els pensaments a la platja, els gelats, les caletes, les festes majors. Que bé ho he passat aquest estiu. Si tinguera una vareta màgica, faria arreu el temps i tornaria al mes de juny.

0: Ara són 7:45. Avui és dimecres, 2 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Castell d'Aro, 15 a Lluís Clareny, 22 al Pantà de Riba-roja i el dia en què entrevistarem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir de les 9 del matí. Què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Minut de silenci aquest migdia. Manresa en recorda el veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat.
3: El crim ha generat molta indignació i també intent d'instrumentalització política. Líders d'extrema dreta l'han relacionat amb la immigració, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
2: Parlant de concentracions, el PP i Vox volen convertir les protestes convocades avui arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
3: Per cert, nova topada entre el Ministeri de l'Interior i la policia, un informe policial assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva.
2: El ministre Marlaska ha enviat una carta al director de la policia preguntant-li si és cert i qüestionant com és que el govern espanyol no en sabia res.
3: Els metges, mentrestant, amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver provat l'estat Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal.
2: L'OCDE, l'Organització Internacional sobre Cooperació i Desenvolupament, avisa que Espanya és un dels països on augmenta l'absentisme escolar, sobretot en l'etapa de primària.
3: I en clau internacional, Alemanya acusa Rússia d'estar al darrere de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost. Putin ho ha negat.
4: En esports, Marc Casado marxa al Deport cedit mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Això avui dimecres, 2 de setembre del 2026. Avui farà sol, per cert, i encara més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja superarem els 35 graus als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre i potser a l'interior de Girona. El dia serà assolellat, només amb alguns núvols baixos matinals al Camp de Tarragona.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, en un matí relativament tranquil al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, tranquil·litat, però com sempre, retards a Rodalies, com per exemple els de l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou, on hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts. 3/4 d'hora de demora en el tren que ha d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa, i també ha arribat 15 minuts tard l'avant que va de Barcelona Sants a Figueres.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora, ja les vies d'entrada cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, densitat en punts habituals. Destaca la C58, molt carregada a Montcada cap al Nus de la Trinitat. A la mateixa via, la C58, també hi ha lentitud a Ripollet en sentit contrari, en sentit Sabadell. A les rondes, retencions a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, tot en direcció Llobregat. I un últim punt a la P7 i a lentitud a Santa Perpètua en sentit sud.
0: Tot això un dia en què les portades dels diaris, li fem un cop d'ull ara, miren cap a Alemanya, Marc Jurado.
8: Sí, exacte, el diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia d'aquest atac amb drons bomba. I a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant d'aquí, però en sobte la foto que l'acompanya, un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de Lara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, i també a la casa del País, una altra fotografia del campament a la platja. Altres temes de portada, el periòdico llegint que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur, i l'Ara destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Ara són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció, connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades a la premsa. Pau Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
9: La Vanguardia titula el seu editorial l'amenaça desestabilitzadora russa i considera que el perill és que aquesta campanya russa pugui provocar una escalada accidental entre el Kremlin i l'OTAN. L'editorial de l'Ara exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep, diu, com una amenaça existencial pels valors que representa, mentre que El País diu que el canceller alemany, Friedrich Merz, no exagera quan diu que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, i assegura que l'intent d'atemptat en drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en el territori de la Unió Europea. El Mundo, un dia més, editorial sobre Ceuta, acusa el PSOE de voler convertir les concentracions que s'estan fent a la ciutat autònoma en un episodi de confrontació partidista, i ho veu incomprensible, mentre en el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet el president del govern espanyol amb les que ha fet el rei.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Roberts.
1: Bon dia, avui vull fer un avís a navegants. Aquest 8 de setembre fins l'1 d'octubre obre l'exposició Leonora Carrington, el surrealisme simptomàtic, a Faro Santander. És la primera mostra dedicada a la feina artística que va fer la pintora i escriptora Leonora Carrington a l'estat espanyol després de fugir d'una França ocupada pels nazis a inicis dels anys 40. Us animo molt a visitar-la a Santander perquè mostra quadres inèdits i il·lustra com conviuen la creació artística amb els períodes de destrucció de
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions. Si vols fer la compra bé,
11: estan a carrer. Aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
13: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'últim mal de cap dels gironins.
2: El campanar de la catedral de Girona es veu que no marca les hores correctament. Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació. Ho explica el diari de Girona. Quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no arriba a fer cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: El que més es ven als vèndings d'urgències.
3: Doncs el 70% del que es ven és menjar no saludable. Ho llegim al Segre. Explica que les màquines expenedores predominen les llaminadures, xocolatines, refrescos i el preu n'afavoreix encara més el consum. Són dades de l'OCUL, Organització de Consumidors, en base a un estudi a 171 màquines de 52 hospitals. Des de l'Arnau de Vilanova expliquen que ells no decideixen els productes.
0: Què deixa de fer gràcia?
2: Els ossos rentadors. N'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponés, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja sigui de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són molt bufons, però després la gent s'encansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja en tenien, això sí, se'ls poden quedar.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
3: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles, sobretot en períodes de floració, per afavorir la pol·linització i de retruc la recuperació de la biodiversitat. Ho llegim a l'Ebre Digital.
0: I per als interessats en la reialesa.
2: Avui surt a la venda el llibre Leonor de Borbón Ortiz, una reina per al futuro, d'Angie Calero, corresponsal de la Casa Reial per la Vanguardia. S'endinsa en la seva preparació com a reina, des de l'escola fins a les acadèmies militars o la seva experiència internacional. En fa un retrat a través de testimonis inèdits.
0: I quina pel·lícula està arrasant per la porta del darrere?
3: Doncs la mexicana La Captura, en anglès Facing el Chapo, va arribar a Netflix fa tot just una setmana i acumula ja més de 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parla no anglesa més vista del moment a nivell mundial. Ha entrat al top 10 en 90 països.
0: I ara els destacats, els temes destacats a la internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
4: Le Monde de França explica que 30 anys després de l'últim referèndum d'independència al Quebec, s'està fent viral un rebrot del moviment secessionista entre la gent més jove. El Washington Post dels Estats Units destaca que l'home acusat de matar Charlie Kirk serà possiblement jutjat i enfrontant-se a la pena de mort. El Regne Unit estrena parlamentària del nou primer ministre, dos diaris ideològicament tan oposats com el Guardian o el Daily Mail coincideixen a destacar en portada, en tons ben diferents, això sí, que ahir han dit
0: Jeremy Barham va atribuir el baix creixement econòmic del Regne Unit a Margaret Thatcher, que fa 36 anys que va deixar de dirigir el país, i al Brexit. I el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que una de les xocolates més populars d'Alemanya, Ritter Sport, ha hagut de posar una petita etiqueta a tots els paquets per tapar la inscripció 100% origen sostenible certificat de cacau. És el resultat d'una nova directiva de la Unió Europea que entra en vigor el 27 de setembre i que diu que aquest tipus de missatges als paquets han de rebre sí o sí una certificació oficial.
7: I en plan econòmic, l'ON Economia explica que el Ministeri d'Economia està analitzant si ha de lliurar l'informe de l'advocacia de l'Estat en el qual donava suport a la frenada de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Consell de Transparència i Bon Govern ha ordenat a Economia que lliuri a un demandant anònim que el va sol·licitar, però el departament que dirigeix Carlos Cuerpo ara està estudiant si recorre la resolució o si lliura el document. L'Economista avisa que la taxa d'activitat dels joves espanyols es manté estancada per sota del 40%. El diari diu que l'abandonament del mercat laboral no ha deixat de minvar des de la crisi del 2008, un fenomen que retalla el volum de mà d'obra disponible, llastra els sous i amenaça el creixement de l'economia. I Expansió en parla de John Ternus, el nou CEO d'Apple. Segons el mitjà, comença amb pocs actius, però amb moltes possibilitats.
0: Són les 7:41, que destaquem avui a la premsa esportiva. Robert Prat.
4: Que el mercat de fitxatges ha estat generós amb Marc Casado. Javier Giraldo de l'Esport diu que Marc s'ha cedit al Depor, un club ideal per créixer. Un mercat cruel amb Julián Álvarez. Després de 3 mesos de flirteig amb el Barça, Julián Álvarez es queda a contracor i a disgust a l'Atlètic de Madrid. Mané.

I qui aprofita l'avinentesa per arribar al Barça és Gabriel Jesús. El Mundo Deportivo destaca que el jugador compleix un somni que rebaixa el sou per poder complir-lo. L'Esport incideix que el jugador es va emocionar quan el va trucar al Barça i assegura que els seus genolls estan recuperats. I l'Esportiu remarca que el Barça ha fet bé la feina al mercat. La Vanguardia explica que és la fe qui mou Gabriel Jesús.

0: Rico diu que Gabriel Jesús és el fitxatge de Déu, un jugador que es presenta com a creient i que afirma que el seu fitxatge pel Barça estava predestinat.
1: Yo acredito en Dios. Si estoy aquí, claro, es porque Dios tiene un plan para mi vida. ¿Eh?
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Anem a anunciar la festa major amb una senyera de 5 barres.
4: L'Ajuntament ha publicat un vídeo on anima els veïns del poble a engalanar els balcons per crear un ambient de festa major. En l'animació s'hi poden veure diversos plans de banderes onejant al vent, però hi ha una petita errada que els ha passat per alt. S'hi veu una senyera de 5 barres. L'anunci aclama que des de l'Ajuntament ja han començat a engalanar els carrers, però potser s'han passat de barra. Ho hem vist a RAC1 Català.
2: Lucas reapareix a Turquia després de la seva operació de nas i sorprèn amb una nova cara.
5: Llegim al Marca que el cantant es troba a Turquia recuperant-se de la intervenció a què es va sotmetre el 17 d'agost.
2: El Lucas és de Dandy Lucas.
5: Sí. Ah. El que tenia el nas pla.
2: Que sóc ignorant, dic, igual no sé qui és Lucas i és un gran artista.
5: És que Lucas, nas i Turquia, només aquesta equació ja t'importa.
2: Dandy Nas i Lucas, sí.
5: En aquesta operació s'hi va sotmetre el 17 d'agost i se l'ha enxampat sopant amb la seva parella Maria José en una terrassa, unes imatges que ha difós el programa I Ara Són Soles. L'article també reforça que el canvi resulta evident respecte al seu aspecte anterior i que el pont nasal apareix definit i recte.
2: I Jesucrist, en una llauna, l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
4: Amunt els cors. La Vanguardia explica que últimament hi ha algunes marques de begudes energètiques que han mostrat obertament la seva fe cristiana i també els bons equips de màrqueting que tenen, utilitzant la imatge de Jesucrist a les seves llaunes. Pensen que és una bona manera de difondre l'evangeli perquè han detectat que són begudes molt populars entre joves i, per tant, una via directa per evangelitzar-los.
2: I qui fa anys avui, Canalias?
5: Felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que canvia de dècada i en fa 60. També fa anys l'actor Kenny Reeves, arriba als 62 i acabem felicitant l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
6: ¡Ay, arrancar, oh árbol de Navidad!
5: Avui en fa 80.
2: I el Santoral?
5: Sant Antolí, Sant Alpidi, Santa Raquel, Santa Ingrid de Suècia i Santa Màxima.
2: Doncs un dia per donar-ho tot, no? Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 2 de setembre de 1996, un temporal molt fort al Maresme deixa un balanç de 2 persones mortes i nombrosos danys materials en cases i vehicles. A Vilassar de Dalt avui fa 30 anys i van caure més de 200 litres per metre quadrat. L'aiguat també va fer molt mal a Cabrils, a Vilassar de Mar, a Taià o a Premià de Mar. S'acosta l'11 de setembre i perilla la Diada Unitària que el 1996 es vol fer a Sant Boi de Llobregat per celebrar els 20 anys de la primera Diada després de la mort de Franco. Està previst que intervinguin el president Pujol, el president socialista del Parlament Joan Reventós i els líders de tots els partits, però Esquerra no vol que Vidal Quadras del PP també sigui a Sant Boi. I acabo amb el Barça, que començava la Lliga Oviedo. Era la primera temporada després que Núñez fes fora Cruyff i fitxés l'anglès Bobby Robson. El Barça va guanyar 2-4 amb 2 gols de Stoichkov i 2 de Luis Enrique, que també debutava aquell dia.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Tant si ets baby boomer.
9: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
11: Com de la generació Z.
12: Guillem Gisbert, bona tarda.
13: Crec que fa molt temps que no hi ha un partit sencer. Potser el Mundial.
11: Fins i tot si ets millennial o centennial.
14: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
1: Hola, Irma. Hola, Irma.
14: Els partits del Barça sense narració, la de la
1: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
11: El Tot Costa és el teu lloc.
9: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa és un friqui.
13: Però us escolto bastant a vosaltres.
1: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
11: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Minut de silenci aquest migdia a Manresa en record del veí que ahir van matar presumptament 2 menors d'edat.
15: L'extrema dreta ha instrumentalitzat el crim atribuint-lo a menors estrangers no acompanyats, tot i que els 2 detinguts són nascuts aquí.
2: I el Partit Popular i Vox encenen també els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre en solidaritat amb Ceuta.
16: Reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez, Esther Muñoz del PP, Pepa Milán de Vox i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Si Sánchez no quiere responder a lo que sucedió en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: La Policia Nacional assegura que els agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.
15: Ho diu un informe que ha enviat a la jutge i que contradiu la versió de Pedro Sánchez. Mentrestant, segons la SER, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc hi va jugar o no algun paper.
2: I Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons a principis d'agost.
16: En concret, contra l'aeroport de Leipzig i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin diu a Berlín que no ha portat cap prova.
3: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
2: Catalunya ha tingut aquest estiu l'estiu més càlid des que hi ha registres.
15: L'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis.
2: I George Clooney rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia.
16: El festival arrenca aquest vespre amb una glossa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
10: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
2: Des de Girona tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
20: Hola, bon dia.
2: Arrenquem avui a la Noguera, perquè s'investiga, Estela, la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove Balaguer a qui van trobar en un cotxe que s'havia accidentat.
10: Sí, l'accident va ser dimecres passat al nucli urbà de la capital de la Noguera. Dins el cotxe volcat hi havia un jove de 26 anys malferit a qui ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident. De moment, hi ha un detingut, un adolescent acusat d'homicidi. D'altra banda, a la Seu d'Urgell hi ha hagut una intoxicació alimentària ben estranya, la de 5 noies que van sopar en una pizzeria, i ara s'investiga si el menjar tenia algun tipus de droga i si hi ha més afectats.
2: Avui a les comarques de Barcelona, protagonisme gairebé absolut pel Bages, Marc.
12: Sí, per dos motius, Ricard. El primer l'hem explicat a bastament, la mort aganivetada es troba a Manresa, ja hi ha dos joves detinguts, serem a Manresa, tenim de fet la unitat mòbil de camí, però ben a la vora l'altra gran notícia, gran i esperada, és que l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent. La justícia ha desestimat el recurs de l'empresa, que ara es diu ICL Iberia, i dona la raó als més de 20 anys que ho reclamaven. Els veïns feien més de 20 anys que ho reclamaven, uns residus per cert que són nocius pel medi ambient perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit, per cert, que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
2: Per tant, és un èxit de la lluita veïnal. Fa moltíssims anys que lluitaven per eliminar aquest residu. Una muntanya que era de sal, que tothom pensava que era una muntanya fins i tot bonica, però que era un espai doncs, que hi havia molta contaminació i provocava també molts problemes de salut pels veïns de Sallent. I passem ara pel Gironès i el Montsià. D'entrada us expliquem, Laia, que la població de Cassà de la Selva també ha decidit suspendre noves llicències d'obertura d'alguns comerços al centre de la població per evitar concentració d'activitats.
21: Sí, serà durant un any. No es podran obrir a la zona comercial ni nous basars, ni botigues de venda de mòbils o supermercats de 24 hores. Des de l'Ajuntament ho justifiquen perquè diuen que cal ordenar aquest creixement del centre, diversificar l'oferta i preservar el comerç local. Fins ara és una mesura que la coneixíem aquí a comarques gironines, però sobretot a municipis turístics, per exemple, Tossa, Lloret o Palafrugell. I també afegim que s'ha la policia local ha multat 110 conductors els últims 8 mesos per circular pel carrer El Bus al Passeig dels Països Catalans, un carrer ben bé cèntric. L'Ajuntament diu que, a més d'afectar el transport públic, suposa també un risc per a la seguretat.
2: I acabem al sud del país. Les flotes de pesca d'arrossegament a la Ràpita i a les cases del canal Montsià ja tornen a la mar, Clara.
10: Ho fan un cop acabada l'aturada prevista per la vea de la campanya. Es preveu agradolça. Esperen que sigui més tranquil·la pel que fa a les jornades de pesca, però es preocupa l'encariment de combustible. D'altra banda, a Tarragona, aquestes últimes hores s'ha detingut el que seria un dels presumptes líders d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. I també estaria al capdavant del grup terrorista en la missa. I l'últim punt, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda.
2: Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
10: Adéu, bon dia.
20: Adéu.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si aquesta hora, 8 minuts per les 8 del matí, heu de sortir de casa, sapigueu quin temps farà, us espera pel dia d'avui, com estan les carreteres. Pel que fa al temps, atenció, aquesta pujada de les temperatures que tindrem els propers dies, Eloi.
0: Bon dia, sí, avui ja començarà a pujar una miqueta, s'arribarà a 35-36 graus als llocs més càlids, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, potser la Conca de Tremp, comarques de Girona. Demà una miqueta més i això continuarà pujant fins al cap de setmana, que assolirà el màxim. Segurament al cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. I això podria fer que alguns valors a les zones més càlides, sobretot a Ponent, puguin arribar als 39 o 40 graus de màxima. Avui, però, sí que el dia comença amb una mica més de fresca, tan sols a aquesta hora hi ha valors de 16 graus a Vic, 12 a Martinet a la Cerdanya, 23 graus ja a aquesta hora a Calella, i avui serà un dia assolellat.
2: Això pel que fa al temps i pel que fa al trànsit, retencions a les entrades ja de Barcelona. Clàudia Serra.
19: Sí, els punts habituals a aquesta hora. També destaca lentitud a la ronda, sobretot sentit Llobregat, a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, i a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Lentitud també en aquest punt. Fora de l'àrea de Barcelona, la 2 a Jorba, sentit Barcelona, tensió està tallada per obres, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. També a la 2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora d'aquest matí.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
25: Els preus són prohibitius per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I com cada dia a aquesta hora repassem el preu de les coses. Avui toca parlar del preu de les benzineres. Lara García.
26: Avui el cost dels carburants torna a pujar per l'augment del preu del petroli. Recordem que hi va tornar la rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre de gasoil, però la bonificació de la gasolina s'ha reduït a 5 cèntims al litre. A Catalunya, on es pot omplir el dipòsit més barat, és a les comarques de Lleida, gràcies a les estacions de serveis cooperatives. Joan Barrios és director de la cooperativa de Sant Roc, al
27: Nosaltres es comprem a través de l'associació de la cooperativa Actel i el preu és el que ens fa. El que passa que no hi carreguem un tant per cent molt elevat, perquè totes apliquen uns marges molt més reduïts.
26: A les cooperatives lleidatanes avui el preu del gasoil ronda l'euro amb 70 cèntims al litre i el de la gasolina 95, un euro amb 60 cèntims.
27: Això és una muntanya russa, que encara que la millor que l'Estat aplico uns descomptes, si el barrel de Brent s'apugi 2, 3, 4, 5%, això anirà pujant.
26: Fora de les cooperatives de Lleida, els preus són força més elevats. A la Repsol, per exemple, el preu de la gasolina frega els 2 euros al litre i el gasoil 1,8. Per exemple, la Repsol de la Diagonal de Barcelona té el preu del gasoil a 1,84 i la gasolina sense plom a 1,85 i la de 98 a 1,97. Ramon Puigfel, president del Gremi de Benzineres de Barcelona, ens explica com s'estableixen els preus de venda en aquestes gasolineres amb marca.
28: Primer, amb el cost de compra, que depèn de la cotització diària del producte. Dos, els impostos sobre els hidrocarburs que s'apliquen, els costos derivats de la pròpia activitat i les estacions que tenen, que són més grans, doncs, evidentment tenen un cost més elevat.
26: Un dels preus més cars els hem trobat en una gasolinera del Montseny, una estació petita ubicada a prop de la Font del Pujol, on el litre de gasoil supera els 2 euros i el de gasolina sense plom 95 se situa gairebé en 1,8.
2: I més enllà d'aquestes despeses més corrents, on van a parar els nostres impostos? Avui, què costen els cementiris? Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. Més o menys freqüència és llei de vida que tots hagin de visitar alguna vegada un cementiri. La gran majoria de pobles i ciutats en tenen i els mantenen. Al pressupost de l'últim any, l'Ajuntament d'Argentona hi va dedicar 20.400 euros. Serien 1 euro amb 60 cèntims per habitant. A Lleida, la paeria hi va dedicar 201.200 euros, que corresponen a 1 euro i 40 cèntims per lleidatà.
2: I aquesta hora, quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
4: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest estiu, Jules Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, ha declarat la guerra a Belén Esteban. Les dues superestrelles del paper cuixé s'han dit coses grosses, que si Nepo Baby, que si ombra de Jesulín. Bé, el cas és que amb l'arribada del mes de setembre, Jules ha donat la polèmica per tancada i es fa viral quan, a les preguntes dels periodistes, respon aquesta perla. Atenció.
5: Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país.
2: Mira.
4: El seu pare es va fer famós per dir currupipi i ella es fa viral reivindicant els drets humans. Jo crec, Ricard, que el món no està tan malament.
2: Hi ha esperança, hi ha esperança.
4: Sí, senyor.
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

que estarà cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 2 de setembre, i tot i que potser no sembli cap notícia, tothom en parla. Com segueix la calor? Estem aprenent a conviure amb les altes temperatures i com se'ns enganxa les ganes de viure i com ens pot ofegar la il·lusió. Siguem optimistes i busquem avui una bona ombra.

0: Comencem per saber quin és l'estat del trànsit a aquesta hora i del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Diverses incidències destacades a aquesta hora. Un accident provoca retencions a la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. La 2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada per obres. Hi ha desviaments senyalitzats cap a la Nacional 2A. I també a la 2, a Castellnou de Seana, es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia convocat per l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb el crim. La capital del Bages va viure ja ahir una manifestació en els concentrats van reclamar justícia i hi ha una altra protesta prevista per aquest vespre. A les últimes hores també hem sabut la detenció d'un altre menor per la seva suposada relació amb la mort violenta d'un home, en aquest cas a Balaguer, a la capital de la Noguera. La víctima estava dins d'un cotxe accidentat, però la investigació va determinar que hi havia indicis de criminalitat previs. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Això mentre Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest estiu el més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit, per exemple, l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores i han fet almenys 11 morts segons els mitjans oficials iranians. Per la seva banda, Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. La tensió creixent també està provocant l'encariment del preu del petroli i el barril de Brent frega ja els 96 dòlars. I de weekend ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn que ha desplegat aquesta nit a Barcelona. El canadenc, autor de Blinding Lights, ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista a l'estadi olímpic Lluís Companys.
2: Esports.
3: El darrer dia del mercat de fitxatges de futbol ens ha deixat 26 operacions. El Barça inscriu al primer equip el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Caçador marxa cedit al Deportivo de la Coruña. L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx.

0: Pel que fa al temps, dimecres estable amb algun núvol baix, costaner, alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar, amb màximes que avui ja assoliran els 35 graus a ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 a 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 8. Salutacions a qui us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 9. Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Dia de dol avui a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la seva festa major, els equips d'emergència es van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer Sant Jaume concretament. Quan van arribar al lloc dels fets van intentar reanimar-lo sense èxit. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets, ha convocat un minut de silenci per aquest migdia a les 12. De manera espontània i a través de les xarxes socials, ahir es va organitzar una primera concentració que va plegar unes 700 persones. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages, era molt conegut a la comarca. Aquest crim ha estat instrumentalitzat a les xarxes per part de l'extrema dreta, que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Això ha estat desmentit per fonts pròximes a la investigació, que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Manresa mateix. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un menor per la seva possible vinculació amb un altre mort violent, en aquest cas d'un home a Balaguer, la capital de la Noguera. La víctima era en un vehicle que havia tingut un accident el passat 26 d'agost. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses, és mig quart de nou del matí. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions al director general de la policia després que, segons el diari digital El Espanyol, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb aquesta crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. Recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà, amb una finalitat diferent de la migratòria. Aquest informe contradiu el que s'ha dit des del primer moment, el que s'ha defensat des del govern espanyol amb Pedro Sánchez al capdavant, el sentíem l'altre dia en aquella entrevista a la cadena SER, que ha exculpat el Marroc, ell i altres ministres del seu executiu, ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Això el dia que aquesta ciutat autònoma celebra el dia de la seva autonomia i ho fa més tensionada que mai per aquesta crisi. N'és un exemple a la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarquem.
3: Aquest vespre hi ha prevista una manifestació multitudinària. També està tot preparat per l'arribada del president popular Alberto Núñez Feijóo durant aquest matí. Tot això enmig de l'anunci que es va fer ahir de més de 300 milions en ajudes. Mentrestant, la comunitat educativa es tensiona per com serà el nou curs, amb el fantasma de l'absentisme sobrevolant les aules. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraradi de Ceuta, i amb un alumnat majoritàriament musulmà.
4: Salvo la presència del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
3: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
0: Gràcies, Miquel. Doncs més enllà d'aquestes protestes que ara ens comentava en Miquel, convocades a Ceuta, n'hi ha també de convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. El PP i Vox han encès els ànims, han cridat a convertir aquestes concentracions en un clam contra el president espanyol. Els partits acusen l'executiu de Pedro Sánchez de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'Estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no

0: cantar un villancico.
1: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran.
2: Doncs encara relacionat amb Ceuta, Rússia va aprofitar la crisi aquí per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Això ho conclou la Comissió Europea. En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes fent una crida a creuar la frontera, tal com va suggerir Pedro Sánchez, apuntant cap a Rússia i Israel. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu.
2: 3 minuts i un quart de 9 del matí.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. Una acció que emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Des de Berlín ens n'informa en Jordi Regàs.
5: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
6: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
5: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres.
2: I ja hi ha hagut resposta per part del president rus. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou ara, Cristina Solias.
7: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
8: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
7: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus.
2: Un altre conflicte obert és el dels Estats Units contra l'Iran. L'han tornat a atacar per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa social, a Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de manera molt més dura si taren pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, també a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq, i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja frega els 96 dòlars. A punt d'arribar a un quart de nou del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit, també del transport públic, connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim diverses incidències destacades. Un nou accident provoca retencions a la P7, a Mollet, en sentit nord, cap a Girona. Hi ha un carril tallat. Un altre accident complica la circulació a la C32, a Mataró, en sentit Barcelona. De fet, en aquests moments, la via es troba tallada en aquesta direcció. Com a conseqüència, està afectada també la C60 a Mataró en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32. Recordem que l'A2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada, en aquest cas per les obres que s'estan fent en aquest punt. Hi ha desviaments senyalitzats per la sortida 540.

0: 33 cap a la Nacional 2A i també a la 2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions en sentit Barcelona per un altre accident que hi ha hagut a primera hora i que encara talla un carril.
1: El temps. La previsió d'en Gori Massip.
2: El dimecres comença amb temps ben estable, domini del sol, domini del cel serè i només alguns núvols baixos que fan acte de presència entre la costa d'Aurada, costa del Delta de l'Ebre i també alguna boirina matinal a punts de l'interior. Tot plegat ha d'anar marxant a mesura que avanci el matí. I tot això després d'una matinada que en alguns casos ha estat una mica menys càlida, més que més fresca. Ha baixat alguna dècima aquest termòmetre. Hem desaparegut les nits tòrrides, 24 i escaig la més alta del centre de Barcelona, 21 a Valls, 18 a Pujalt, 11 a Bolví, a la Cerdanya com a valor més baix. A la tarda és el Pirineu, hi ha punts del Prepirineu on esperem algunes nuvolades d'evolució, però amb poca entitat, creixeran sense gaire energia i per tant no esperem que arribin a deixar cap ruixat. Amb una mica més de calor, màximes que avui les més altes es podrien enfilar fins als 35-36 graus i una calor que els propers dies ha d'anar més, perquè de cara a divendres i al cap de setmana, atenció perquè els valors més alts podrien fregar els 39 o 40 graus.
1: Doncs parlant de calor, Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa, a Barcelona, ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix. No s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes 59 nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades i ha fet aquestes declaracions a 3CAT Info.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i de fet des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també ha estat molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu. La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades dels últims 50 anys. I l'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Per primera vegada, les Nacions Unides han admès que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta augmenti un grau i mig si no s'adquireixen més compromisos climàtics i alerta que cada dècima de grau agreujarà la situació. El nou objectiu passa per evitar arribar als 2 graus. Per això, reclama accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar les renovables i reduir les emissions de metà. A Catalunya, un augment de 2 graus es traduiria en més onades de calor extrema, més sequeres i també més risc d'incendis.
4: Info. Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info. 10 minuts, 2:15 del matí. El Sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions, no descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou Estatut Marc que ha aprovat el govern espanyol. La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat i amenaça amb més vagues.
8: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran de com a molt 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Sentim ara Elma Saiz, ministra portaveu.
9: És una reforma laboral sanitària que estava pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
1: Ara, la norma que hi va aprovar el govern espanyol haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Un altre conflicte laboral és el que tenen les biblioteques públiques de Barcelona. La majoria va tancar ahir per la vaga del personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, en conciliació i també en sous. Els treballadors van protestar davant la Sagrada Família per fer visible el conflicte laboral. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, concretava quin és el principal entrebanc que dificulta que puguin arribar a un acord.
10: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
1: L'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg. Sentim ara Ferran Burguillos, que és gerent del Consorci de Biblioteques.
11: Les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
1: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i la UGT i també amb professors de secundària. Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans que comenci el curs escolar i que hi hagi la convocatòria de vaga prevista pel 8 de setembre. Els tres sindicats consideren que aquesta vaga serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
12: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
1: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, que és l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat. Aquest és The Weeknd, que ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Still Down. L'actor de Blinding Lights, aquesta cançó que sentim de fons, ha fet un extens repàs a la seva discografia amb una posada en escena efectista. Ha seguit aquest concert i ens en fa la crònica en Marc Ruiz.
13: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora, amb una màscara negra, amb els ulls vermells, i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa, amb ballarins també emmascarats, i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi olímpic una estàtua femenina recoberta d'or immensa de 12 metres d'altura cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc. Excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
1: Esports. Damià Aguilar, bon dia.
14: Bon dia.
15: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
14: El mercat de fitxatges està tancat. El Barça ha inscrit Gabriel Jesús amb el dorsal 9, signa per 3 temporades, també el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas amb el dorsal número 4. Aquest és Gabriel Jesús.
16: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
14: El capítol de les sortides, el migcampista Marc Casador se'n va cedit al Deportivo de la Coruña fins a final de temporada. El davanter argentí Julián Álvarez es queda, per tant, a l'Atlètic de Madrid. Ho ha comentat Lamine Yamal.
17: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no está faltando, es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
14: Lamine, que va fer declaracions a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Mentrestant, l'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.
18: Un rebel més.
14: Gorosabel, un rebel més. Arriba Gorosabel i se'n va Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per mig milió d'euros. Ahir darrer dia de mercat hi va haver fins a 26 operacions. Amb Casador arriba el Deportivo. El jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Ceballos deixa el Madrid pel Betis. Jonathan David, el canadenc, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid des de la Juve. Tomás Lemar, des de l'Atlètic de Madrid a l'Elx. I el Sevilla, el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic club de primera que no ha fet cap fitxatge. A Anglaterra, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arriba lliure. El marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia, i de Montilivi marxa el davanter banyolí Dau de Càmara per fitxar per la Berca portuguès. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, ve de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
19: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
14: El Sabadell ha fet 16 fitxatges i finalment el lateral senegalès de l'Atlètic Club Adama Boiro ha marxat al West Ham.
20: 3Cat Info.
14: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Serà diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Per altra banda, la jutge que investiga els pagaments del Club Blaugrana, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, rebutja la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, si bé manté oberta la inscripció. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, el número 1 és Berev, l'alemany ha vençut l'italià Sonego per 3-7-2, i això fa pocs minuts. La catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1 i 5-4, i havia perdut dues pilotes de partit en l'últim joc de moment, empat a 40. Han superat ronda la número 5, la russa Andreyeva, la número 4, la nord-americana Goff, la número 2, la kazakh Rybakina, i en el quadre masculí també el número 5, l'italià Coboli, el número 9, el nord-americà Fritz, el francès Gael Monfils amb 40 anys, superant el portuguès Vallejo. A la primera ronda també passa l'italià Lorenzo Musetti, que és cap de sèrie número 13. Triomfa l'esprint del francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme. Enric Mas del Movistar té 1:18 sobre el segon, l'eslové Primo Roglic, avui 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca.

0: Són 8:45 del matí, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Abans, però, sapiguem com se circula a aquesta hora, com tenim també l'estat del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Pendents especialment de dos accidents que compliquen la circulació a aquesta hora en dues vies principals, una a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, obligat a tallar la via uns minuts. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat. De retruc està afectada també la C60 a Mataró en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. L'altre accident afecta la P7 a Mollet en sentit nord, cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia que ha convocat l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb aquest crim. La capital del Bages ja va viure ahir una manifestació en els concentrats van reclamar justícia i hi ha una protesta prevista també per aquest vespre. És notícia també d'aquest dimecres 2 de setembre que un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. I us hem explicat també que Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. A partir d'ara, altres qüestions, com per exemple les pomes, més petites i molt dolces. Així seran les que escolliran aquesta campanya, amb un volum que serà lleugerament superior a la dels últims anys. La calor ha obligat a avançar la collita de les Golden, que és una de les varietats més comunes. I parlarem també del Posidònia Fest, que comença avui a Mataró. Fins diumenge actuaran a diferents escenaris de la ciutat, des de la companyia elèctrica d'Arma fins a Tartarrelena, la SU o l'Alba Careta. I en esports, què destaquem, Damià?
2: Que el darrer dia del mercat de fitxatges de futbol ens ha deixat 26 operacions, una de les quals el jove migcampista del planter del Barça, Brian Fariñas, amb el dorsal 4 del primer equip.
0: En un dimecres de temps estable, amb algun núvol baix, costaner, alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu, la calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran els 35 graus a Ponent, els 36. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40. Dos quarts i tres minuts de nou, dia de dol, avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar al lloc dels fets, van intentar reanimar-lo, però sense èxit. Va acabar morint. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest migdia a les 12. Però ahir, ja de manera espontània i a través de xarxes socials, es va convocar una primera concentració que va aplegar 700 persones. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca del Bages, i aquest crim ha estat ara instrumentalitzat a les xarxes per part de l'extrema dreta, que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Això ha estat desmentit per fonts pròximes a la investigació que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Manresa. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. recorda que un cop declarada la situació d'interès per la Seguretat Nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat. L'informe que s'ha enviat ja a l'Audiència Nacional Espanyola sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent a la migratòria. Aquest informe contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, que és responsable del comandament únic de la gestió d'aquesta crisi a Ceuta, n'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya. Bé, no podem sentir ara aquestes declaracions. En tot cas, això passa aquest 2 de setembre, dia que Ceuta celebra el dia de la seva autonomia i ho fa més tensionada que mai per la crisi migratòria. I n'és un exemple la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. I, paral·lelament a això, continua la pugna política. Aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. El PP i Vox s'han encarregat d'encendre els ànims i han cridat a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes que han estat convocades en ajuntaments de tot l'Estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Doncs ara sí que podem sentir les declaracions que feia a Ràdio Nacional d'Espanya Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic de la gestió de la crisi en relació amb aquest informe que apuntaria que la policia marroquina és al darrere de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol.
4: Es que no conocemos el informe, es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son pues, frases supuestas que están en ese documento oficial que debe estar firmado. Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registre. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa a Barcelona ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix, no s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre, gairebé no ha plogut en tot l'estiu. La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords i a l'Estartit, per exemple, el dia 13 d'agost, concretament, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades dels últims 50 anys. L'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamen la retirada de la muntanya de Runa, que s'havia convertit en un element més del paisatge de la comarca. A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou s'arrosseguen cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental. Parlem ara de Cassà de la Selva, el Gironès, que s'assuma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços com basars o supermercats de 24 hores al centre de la població. Fins ara, a les comarques de Girona, aquesta limitació s'ha fet sobretot en municipis turístics de la costa com ara Lloret o Tossa. Girona, Maria Rovira.
5: La suspensió de noves llicències aprovada al ple s'aplicarà només a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, basars, supermercats de 24 hores, centres de tractament d'ungles o locals de restauració ràpida per emportar. Segons l'alcalde Pau Preses, la moratòria d'un any es fa en previsió per ordenar el creixement, preservar el comerç local i fer un pla d'usos per potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
6: ordenem per tal de que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem, en aquest cas, doncs de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver-hi una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver-hi també la necessària doncs convivència també i bon veïnatge doncs amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble, i per tant tots aquests temes s'han de tenir en compte.
5: Fins ara aquest tipus de regulació l'han fet sobretot municipis costaners com Palafrugell, Tossa, Lloret, i Girona ho està estudiant, però no s'ha aprovat. Segons l'alcalde de Cassà, el municipi no és aliè a tendències de poblacions del voltant.
6: Com a municipi estem molt a prop de Girona, també al mateix temps també estem molt a prop de la costa i per tant no som aliens a les dinàmiques que es produeixen a la resta de municipis de la demarcació.
5: Mentre duri la suspensió, es farà una diagnosi de la situació i s'estudiarà la regulació d'aquests usos comercials a través d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
0: Gràcies, Maria. 4 minuts, 3 quarts de 9 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant de la Seu d'Urgell després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les joves van presentar una denúncia als Mossos que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i el personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si pot haver més afectats que no hagin denunciat els fets. Les pomes seran aquest any en general més petites i molt dolces. Els arbres n'estan carregats i les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual perquè la calor les ha fetes madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. Lleida, Noelia Caselles.
7: La campanya de collita de la poma golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys. La clau, la calor. Bernat Ramon és pagès.
8: I hem vist avançada la collita doncs uns 4-5 dies envers l'any passat a causa de les calorades i de les fortes calors que hem tingut aquest any sostingudes.
7: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
9: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
7: La calor també ha provocat caigudes sobtades de pomes, un fenomen que no era gaire habitual.
9: No de tota la finca, no de tota la plantació, però cau poma al terra sense cap motiu aparent, no està ni picada del ocell, ni picada d'un cuc, ni res, ni tot tall, sense cap motiu aparent, i és una maduració molt ràpida, molt avançada d'algunes peces de pomes, doncs, dins dels arbres que van caiguin al terra.
7: I encara una altra conseqüència de la calor. Ha calgut protegir-les del sol. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
10: Nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones, perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina, i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
7: La part positiva de la calor és que les pomes seran molt dolces.
10: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donant també aquesta temperatura.
7: A França i a Itàlia la situació és similar i també hi ha bones collites amb mides petites. De moment la demanda de pomes al mercat està força aturada, segurament perquè, com la pera, són fruites que es mengen més quan fa més fresca. Els preus per als pagesos de moment també estan força frenats.
0: Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això pot obrir la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre homes i dones. Més detalls. Girona, Núria Peraire.
7: La campanya de collita de la poma golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys.
5: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419 i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
11: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat
12: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
0: Així hem arribat a 9:45 del matí. Àrea de servei a 3CAT Info per saber en primer lloc com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país, també per si hi ha alguna incidència al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs estem pendents sobretot d'aquests dos accidents que provoquen retencions. Un, recordem-ho, a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, talla un carril i de retruc provoca lentitud també a la C60, l'enllaç cap a la C32. L'altre accident afecta l'AP7 a Mollet en sentit nord cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua. Recordem que l'A2 a Jorba en sentit Barcelona està tallada per les obres que s'estan fent a aquest punt. Hi ha desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A. També a l'A2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions en sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora. Més enllà d'aquestes incidències, encara lentitud d'entrada a Barcelona, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a les rondes, especialment en sentit Llobregat.
3: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
13: La temperatura matinal d'aquest dimecres ha quedat una mica més baixa en alguns casos. S'ha notat poc en d'altres, però en general mínimes que s'han mogut entre aquests 18 i 25 o 24 i escats la més alta en algun tram del litoral. Destaquem aquests 20 de Targa, 20 a Lleida o 15 a la Seu d'Urgell. En un matí de temps tranquil, assolellat, només amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada que s'han anat trencant amb el pas de les hores, com també ho faran algunes petites boires o boirines més aviat matinals a punts de l'interior. A la tarda esperem algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu Prepirineu. Creixeran poca empenta, per tant no esperem que arribin a deixar cap xàfec, cap tempesta ni cap tamborinada, i això sí, amb una mica més de calor, màximes avui situades entre els 30-31 fins als 35 o 36 graus a les comarques de Ponent, una calor que s'intensifica, un termòmetre que va pujant i més que ho ha de fer els propers dies, perquè a partir de dijous, divendres i sobretot el cap de setmana tocarien sostre, màximes més altes al voltant dels 39 o 40 graus.

0: Avui comença el Posidònia Fest, és el Festival de Música de Mataró. Des d'avui, durant 5 dies, es faran concerts a diferents escenaris de la capital del Maresme, per exemple, de la Companyia Elèctrica d'Arma, de Tartarrelena, de Maria Cielos, de la SU, d'en Carlos Coronado, de l'Alba Careta i de la Jasmina, entre d'altres. Montse Pujol.
1: La Companyia Elèctrica d'Arma ja ha exhaurit totes les entrades pel concert de demà al Casal Nova Aliança. El divendres, dia 4, hi haurà 3 concerts més. El de Carlos Coronado, a l'espai de creació La Múndia, i els de Terrae i Tartarrelena, al Port de Mataró. Uns concerts que inauguraran la programació del festival en aquest espai. L'endemà, el festival aposta per una barreja entre música i literatura, amb el concert de Maria Cielos, la llibreria Buc de Llibres, i la presentació del llibre Cantar sin permiso, de Toni Castanado. Enguany, el certamen té una programació més àmplia, amb nous escenaris i una aposta per acostar la música a diferents punts de Mataró. El cartell combina artistes consolidats, talent emergent i propostes de risc.
0: I arrenca també la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, recuperant companyies i artistes que van actuar en les primeres edicions. A més, el festival amplia els seus espais d'exhibició. Des de Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
2: Soy la bomba, la bomba.
3: El muntatge Bomba Va de Glòria Rivera serà l'espectacle inaugural d'aquesta 13a edició i es seguiran una 15a més de propostes, entre les quals també destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. Enguany, l'organització ha apostat per recuperar companyies i artistes que ja van passar pel festival en les seves primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
4: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí al FIT i que crec que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies, perquè és important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
3: Negri també apunta que es podran sentir fins a 5 dialectes i subdialectes del català, a diferència de fa uns anys en què s'imposava el català central. Els diferents muntatges es podran veure en 9 espais diferents, entre els que s'estrenen la fàbrica de la Chartres i l'església de Sant Miquel del Pla, i es recupera el pati de la Casa Canals i el paisatge de les Palmeres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals. A més dels diferents muntatges, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals.
0: Doncs més teatre, una comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina a qualsevol edat, obre temporada avui al Teatre Maldà, a Barcelona, on s'estarà fins al 4 d'octubre. Dirigida per Alba Collado, Consulta familiar és una comèdia àgil que converteix una sessió terapèutica en l'escenari d'un terratrèmol familiar, Montse.
5: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
6: No. I per on de cotxes? Com has vingut? Has vingut
5: al teu com estàs?
6: No marxarem d'aquí fins que no et contesti, no?
1: Alba Collado, la directora del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius, l'Anabel Tutusaus, Núria Cuyàs i la Laura Pou. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la seva mare i cada visita familiar acaba amb els entesos.
7: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
1: L'obra comença en una consulta terapèutica.
7: On la Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable.
1: Consulta familiar, afegeix la directora, és una comèdia sobre els prejudicis i la necessitat urgent de deixar de jutjar els altres per viure una mica més tranquils.
0: I el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor a la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit Punzelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Curar. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
8: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 6 minuts i mig haurem arribat al punt de les 9 del matí.

0: I això per dir-vos que Bàrbara Rey serà una de les protagonistes del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'actriu rebrà el Premi Honorífic Nosferatu. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadoon, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere fantàstic.
1: Vamos a hacerlo. Tú gira un poco. Eso es. Ahora colócate el pelo. Así, muy bien. Sonreír. Quietas, dispara.
0: A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món, representant Espanya, pel seu afer sentimental, també, amb el rei emèrit, amb Joan Carles I, i pel seu matrimoni amb el domador de lleons, Ángel Cristo. Però va destacar també com a vedet i com a actriu. Primer com a icona del cinema del Destape, dels anys 70, i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques, com El buque maldito, aquesta que sentim de fons, o La noche de los brujos. Sitges, per tant, el festival la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria. El festival de cinema fantàstic de Sitges, arrencarà el 8 d'octubre.
1: Eso es. Mary, inclínate a la derecha. Hasta tocar.
2: Esports.
0: En aquests 5 minuts que queden per arribar a les 9, Dami Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El mercat de fitxatges de futbol està tancat. El Barça ha inscrit Gabriel Jesús, que signa per 3 temporades, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, que tindrà el dorsal número 4. Aquest és Gabriel Jesús.
4: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí el sueño está aquí.
3: Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña fins a final de temporada. Mentrestant, ja està tancat el mercat, per tant, Julián Álvarez, que es queda a l'Atlètic de Madrid, un extrem que va comentar la Lamine Yamal.
5: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no está faltando, es un gran jugador, pero estamos contentos con la plantilla que tenemos.
3: Un Lamine que va parlar a la gala de l'Associació de Futbolistes Espanyols i va fixar la Champions com el gran objectiu.
6: Ganar la Champions.
7: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
6: Ganar la Champions.
7: Ganar la Champions.
6: Siento los morales, pero ganar la Champions.
3: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió. Ahir, darrer dia de mercat, hi va haver fins a 26 operacions a la primera divisió amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra de mercat. Amb Casado arriba al Deportivo el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Ceballos deixa el Madrid pel Betis. Jonathan David, el canadenc, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid des de la Juve. L'Atlètic de Madrid canvia Tomás Lemar a l'Elx. I el Sevilla, que és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. Només hi ha un equip que no ha fitxat ningú, l'Atlètic Club de Bilbao. A Anglaterra, que s'han tornat bojos amb més de 3.000 milions, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions d'euros, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribaria lliure. El marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028 procedent de la Lliga Polonesa. Un Sabadell que ha fet 16 fitxatges, finalment no va poder aconseguir els serveis del senegalès de l'Atlètic Club Adama Boiro, que l'han enviat al West Ham anglès.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Jugarà al Camp Nou diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre, a 9:15, a la nova Creu Alta, final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
8: El que forma part del nostre present és la capacitat que està tenint l'equip cada dia de donar-li importància a l'entrenament, de donar-li importància a l'anàlisi postpartit. Hi ha moltes coses de l'altre dia que formen part del que som i això és important, fer partits que ens defineixin com a equip i amb aquesta determinació afrontem el següent partit.
3: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, l'última hora és que el número 1 del quadre és Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-16-2, que la catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1-5-4 i havia perdut dues pilotes de partit. Ara mateix empata 40 en aquest darrer set provisionalment. Han passat ronda Andreeva, Goff i Rybakina, el quadre masculí Fritz, Coboli i també Musetti. I a l'esprint, el francès Bastien Tronchon del Groupama es va adjudicar la desena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme. Enric Mas del Movistar és líder, 18 sobre el segon l'eslové Primoz Roglic. Avui onzena etapa entre Cartagena i Llorca de 154 quilòmetres.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, són les 9.

0: trànsit per saber-ne l'estat i també el del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Pendents a aquesta hora d'aquests dos accidents que s'han produït fa pràcticament una hora. Una a l'AP7 a Mollet talla un carril en sentit nord cap a Girona i a lentitud d'uns 4 quilòmetres des de Santa Perpètua. També retencions d'uns 4 quilòmetres a la C32 a Mataró per un altre accident en sentit sud cap a Barcelona que també talla un carril. Més enllà d'aquests accidents, encara lentitud d'entrada a Barcelona, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
0: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans, suposadament, de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix ara a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. I tot això avui que Ceuta celebra el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui noves mesures de pressió a Rússia després que Alemanya ha culpat els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron a l'agost a l'aeroport de Leipzig. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, creu que els fets tenen totes les característiques d'un acte de terrorisme d'Estat. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i la projecció de la pel·lícula Inca, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
2: Esports. El futbol espanyol s'ha gastat 750 milions en la darrera finestra de mercat. El Barça inscriu el primer equip al davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic, el jove migcampista del planter Brian Fariñas i ha cedit Marc Casado al Deportivo. L'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx.
0: I avui tindrem un dimecres de temps estable amb algun núvol baix, costaner i alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran els 36 graus a ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40 graus.
3: Trescat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Dia de dol avui a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb aquests fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la Festa Major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar a aquest lloc, van intentar reanimar-lo sense èxit. Després vam detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest migdia de manera espontània i a través de les xarxes ahir ja es va organitzar una primera concentració amb unes 700 persones. La víctima, com dèiem, era un home de 45 anys, de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. És un crim que ha estat instrumentalitzat a les xarxes per l'extrema dreta que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Un extrem desmentit per fonts pròximes a la investigació que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i que són nascuts a Manresa. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha passat aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat i que no ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada per detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a Catalunya Ràdio, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20, direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos investiguen els fets. L'altre titular d'aquest matí, sens dubte, que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Espanyol, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat, i recorda que un cop declarada la situació d'interès per a la Seguretat Nacional, un informe com aquest s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat Nacional. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent de la migratòria. Aquest informe contradiu, doncs, el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat sempre el govern del Marroc d'aquesta entrada massiva de migrants. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, que és el responsable del comandament únic de la gestió de la crisi, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per poder actuar en conseqüència. N'ha parlat a Ràdio Nacional.
4: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejará las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
0: I tot això el dia que Ceuta celebra el dia de la seva autonomia més tensionada que mai per aquesta crisi migratòria. N'és un exemple la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
5: Aquest vespre hi ha prevista una manifestació multitudinària. També està tot preparat per l'arribada del president popular Alberto Núñez Feijóo durant aquest matí. Tot això enmig de l'anunci que es va fer ahir de més de 300 milions en ajudes. Mentrestant, la comunitat educativa es tensiona per com serà el nou curs, amb el fantasma de l'absentisme sobrevolant les aules. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraradi de Ceuta, i amb un alumnat majoritàriament musulmà.
6: Salvo la presència del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
5: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
3: 3CAT Info.
0: Ara és un 9:15. Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa a Barcelona ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix, no s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
7: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost, s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: L'estiu també ha estat molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu.
7: El mes de juliol la calor va anar acompanyada de sal gairebé absolut a la major part de Catalunya, tempestes molt escasses al Pirineu i, per tant, doncs, absència de pluja. I, en canvi, a l'agost hem tingut un règim tempestuós més habitual. Hem tingut força dies de tempesta al Pirineu i al Prepirineu i després aquests aiguats a finals de mes a la Costa Daurada. Per tant, calor amb absència de pluja i calor amb tempestes, però el balanç de l'estiu és molt pobre pel que fa a la pluja.
0: La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost l'aigua estava a gairebé 28 graus, que és una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Doncs bé, l'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Per primera vegada l'ONU ha admès que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta augmenti un grau i mig si no s'adquireixen més compromisos climàtics i alerta que cada dècima de grau agreujarà la situació. El nou objectiu passa per evitar arribar als 2 graus. Per això reclama accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar les renovables i reduir les emissions de metà.

0: la Fortea.
1: Calas endureix el to contra Rússia. Si ahir acusava el Kremlin de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui ja considera que l'atac a l'aeroport de Leipzig és un acte de terrorisme d'estat.
2: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
1: Calas discutirà aquest matí amb els 27 com poden respondre a aquest atac contra l'aeroport de Leipzig, després que ahir Alemanya anunciés pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia. No s'espera, però, que la Unió Europea prengui decisions definitives, perquè la reunió d'avui és informal. Calas, com a líder de la diplomàcia comunitària, vol mostrar ara fermesa davant Moscou, després que en l'últim paquet de sancions aprovat contra Rússia, a l'estiu, els socis europeus acabessin aigualint la proposta inicial de Brussel·les, per una altra, de menys ambiciosa, a causa de les reticències d'alguns països.
3: Doncs davant d'això, Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves, diu, i atribueix aquesta escalada a la mala situació del govern alemany. Anem ara a Moscou, Cristina Solies.
4: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
5: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
4: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus.
3: Tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les seves amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
3: I mentrestant, la tragèdia al nord del Nepal i el Tibet ha deixat fins ara, atenció, 1.130 morts i prop de 4.500 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Una setmana després de la riuada sobtada, les esperances de trobar gent en vida disminueixen ja dràsticament. Tot i això, els equips de rescat continuen buscant entre el fang i la runa, sobretot entre les infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha centenars de treballadors atrapats. Algunes famílies estan fent funerals simbòlics sense els cadàvers amb la voluntat d'alliberar la seva ànima. Mentrestant, al costat tibetà, el govern xinès ha anunciat la reobertura total de la carretera que porta el pas fronterer que va ser destruït per la llau. Aquests dies s'ha treballat les 24 hores per reparar-la i això permet l'arribada de maquinària pesant a la zona. Tot i això, els mitjans oficials destaquen que prèviament s'han enviat equips i subministraments a les emergències de primera línia, mentre els soldats s'han buscat gent amb sistemes de detecció de vida. I en la guerra al Pròxim Orient, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores ja com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers. A Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. L'Iran ha atacat de la seva banda doncs bases nord-americanes a Jordània, Bahrein, Kuwait i també a l'Iraq i ha avisat que endurirà encara més el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant i el barril de Brent ja frega els $96.

0: Ara és un quart de deu, obrim l'àrea de servei. Clàudia Serra, com tenim les carreteres? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora un nou accident provoca retencions a la C33 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Precaució, hi ha vehicles que ocupen el voral en aquest punt. En paral·lel segueix la lentitud a la P7 a Mollet per un accident que hi ha hagut fa una mica més d'una hora entre una motocicleta i un turisme en sentit nord cap a Girona. Ara ja s'han obert tots els carrils, tot i això encara hi ha lentitud des de Santa Perpètua i també lentitud encara la C32 a Mataró per un altre accident, en aquest cas amb un motorista implicat en sentit sud cap a Barcelona, que a aquesta hora encara talla un carril. Recordem

0: A2 a Jorba en sentit Barcelona està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A i que des de primera hora del matí també s'arrosseguen retencions a l'A2 a Castellnou de Seana per un accident en sentit Barcelona que talla un carril.
1: El temps. Amb en Gori Massip.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: A dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El dimecres comença amb temps ben estable, domini del sol, domini del cel serè i només alguns núvols baixos que fan acte de presència entre la costa d'Aurada, costa del Delta de l'Ebre i també alguna boirina matinal a punts de l'interior. Tot plegat ha d'anar marxant a mesura que avanci el matí. I tot això després d'una matinada que en alguns casos ha estat una mica menys càlida, més que més fresca. Ha baixat alguna dècima aquest termòmetre. Hem desaparegut les nits tòrrides, 24 i escaig la més alta del centre de Barcelona, 21 a Valls, 18 a Pujalt, 11 a Bolví, a la Cerdanya com a valor més baix. A la tarda és el Pirineu, hi ha punts del Prepirineu on esperem algunes nuvolades d'evolució, però amb poca entitat, creixeran sense gaire energia i per tant no esperem que arribin a deixar cap ruixat. Amb una mica més de calor, màximes que avui les més altes es podrien enfilar fins als 35-36 graus i una calor que els propers dies ha d'anar més, perquè de cara a divendres i al cap de setmana, atenció perquè els valors més alts podrien fregar els 39 o 40 graus.

0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 10. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions, no descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc aprovat al govern espanyol. La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Llaunar, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
1: Donem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, ara seran de com a molt 17, i estableix també que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals, com a màxim. Elma Saiz, ministra portaveu.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
0: La norma haurà de passar prop al Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. I el Departament d'Educació, que defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, amb Comissions i la UGT i amb professors de secundària. Tots plegats es van reunir ahir una setmana abans del curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
3: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
0: Demà dijous el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat. El que comença avui és la selectivitat de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornen a provar sort en la repesca de les Pau. A partir de les 9, ara fa tot just 20 minuts, ha començat l'examen de llengua castellana i de literatura i després hi haurà el de llengua estrangera. A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Els exàmens duraran fins divendres. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les Pau són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. A partir de l'any que ve, la selectivitat de la repesca es farà el juliol, així que s'haurà de fer colzes a l'estiu. Aquests resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés de la universitat. I el curs escolar on ha començat ha estat a Palestina, ho ha fet de manera accidentada amb la suspensió de classes a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Això és per la falta de professors als quals Israel no els ha concedit el permís que necessiten per entrar a la ciutat des de Cisjordània. A tot plegat s'hi suma la imposició de seguir el tamari israelí. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Els globus de benvinguda ja hi són des de fa temps. Només falta que tornin els alumnes i els professors atrapats a Cisjordània sense el permís que Israel els ha de donar per poder accedir a Jerusalem. Daoud Kassabri és el director de la Salle de la ciutat.
5: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
4: A les escoles palestines de Jerusalem Est no se'n refien d'Israel, que aquest any ha tornat a amenaçar amb tallar l'aixeta del finançament a les escoles que no adoptin el seu tamari. El 38% dels centres ja han cedit a la pressió.
0: Ja tenim dades de l'atur d'aquest mes d'agost. Ha tornat a créixer a Catalunya amb 14.600 persones desocupades més que el juliol. És la comunitat, el territori, on ha pujat més de tot l'estat. L'increment és del 4,6%, vinculat a l'acabament, sobretot, dels contractes de la temporada d'estiu. Ara ja unes 330.000 persones registrades com a aturades a Catalunya. Respecte de fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,6%. L'augment percentual és similar, per tant, a les quatre demarcacions. A Girona, per cert, ha baixat. Al global de l'estat, l'atur ha pujat menys, ho ha fet un 1,92%, amb 44.000 aturats més. En respecte de fa un any, ha baixat gairebé un 3%. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, n'ha fet aquesta valoració.
6: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. Llevamos más de 5 años y medio sumando afiliados mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
0: Per sectors, l'atur ha augmentat sobretot el de serveis, com dèiem, perquè han acabat aquests contractes d'estiu, que bàsicament són doncs, en aquest sector hostaleria, etc. I l'empresa catalana Sirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, ha tancat ara un acord amb la companyia italiana Lotomatica Group per fusionar-se i crear un líder mundial al sector del joc. Aquesta companyia de Terrassa serà absorbida per la italiana, a qui transferirà en bloc tot el seu patrimoni. D'aquesta manera, Sirsa deixarà d'existir com a entitat jurídica independent sense sotmetre's a cap procés de liquidació. Els seus accionistes rebran com a compensació 0,66 noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social d'aquesta nova societat.

0: gairebé 5 minuts per dos quarts. Esports. Amb el Dani Aguilar.
1: Bon dia, el mercat de fitxatges de futbol està tancat. El Barça hi va presentar Gabriel Jesús, el qual va inscriure amb el dorsal número 9.
2: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
1: Gabriel Jesús, que signa per 3 temporades, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas amb el dorsal número 4. Mentrestant, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña fins a final de temporada. El davanter argentí Julián Álvarez, per tant, que es queda a l'Atlètic de Madrid, si el vol el Barça haurà de ser en una altra finestra de mercat per Lamine Yamal. L'actual equip del Barça és prou competitiu, Lamine, que va parlar a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, va establir com a gran objectiu la Champions, va parlar també de gestionar la pressió i les expectatives.
3: Se gestiona muy fácil, al final cuando tienes compañeros como en la selección Alex este año, Álvaro, desde que llegué a la selección que me ha cuidado, pues es muy fácil, siempre tiene los pies en el suelo y nada, pensando en seguir ganando.
1: L'Espanyol ha fitxat, com s'ha dit, el lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
4: Un rebel més.
1: Aquest era Andoni Gorosabel, arriba quan se'n va Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros. El darrer dia de mercat hi va haver fins a 26 operacions, amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra. Entre les altres operacions de la Lliga Espanyola, la sorpresa segurament és el davanter Raúl de Tomás, recordeu, ex de l'Espanyol, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano. Hi ha un club, l'Atlètic Club de Bilbao, l'únic de primera que no ha fet cap fitxatge. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure, això ha de ser les pròximes hores. El marroquí Unagi encara no té destí, però podria ser Grècia, on el mercat encara està obert, i de Montilivi marxa el davanter banyolí Dau de Càmara per fitxar per la Berca portuguès. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Yusif Oguzu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de la Lliga Polonesa. El Sabadell ha fet 16 fitxatges finalment.
0: 3CAT Info.
1: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari, es jugarà al Camp Nou diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre a 9:15 es disputa la nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
5: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, el més recent és que el número 1 del quadre masculí és Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-16-2, això al final de la jornada, ja de matinada, als Estats Units. La catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1, 5-4, 40 iguals, i havia perdut dues pilotes de partit. El quadre femení han passat la cap de sèrie número 2, Rybakina, la número 4, Goff, la número 5, Andreeva. El quadre masculí passen el cap de sèrie número 5, Coboli, el 9, Fritz, el 13, Musetti, i amb 40 anys el francès Gael Monfils, que ha superat el paraguaià Dani Vallejo per 4-7. Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Grupama a la desena etapa de la Volta a Espanya de ciclisme, després de 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Albacete, a la general del mallorquí Enric Mas de Movistar, manté el lideratge, té 1 minut 18 segons sobre l'eslové Primo Roglic del Bora Red Bull. Avui, 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I mentrestant, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que segueix ingressat a l'Hospital Quirón de Xeus de Barcelona, i les pròximes hores podria rebre l'alta hospitalària.

0: Ara són 2:15 del matí. L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record de l'home mort ahir a mans, suposadament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages... quan la capital del Bages estava de festa major. L'atur és tema de fa uns minuts, ha tornat a pujar a Catalunya l'agost amb més de 14.500 desocupats, més que el juliol, amb un increment superior al 4,5%. És la comunitat on ha crescut més, sobretot els serveis. La causa principal és que han acabat els contractes de la temporada d'estiu. I en relació amb el tema del crim de Manresa, hem sabut que aquest matí, ara mateix, passaran a disposició de la Fiscalia aquests dos menors d'edat detinguts a Manresa per aquesta mort violenta d'aquest home la matinada passada. De seguida ho ampliarem. I l'altra notícia destacada també que us estem explicant és aquest informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres que atribueix ara a les forces i als cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. A partir d'ara també us explicarem que un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona aporta proves que sostenen que els tractaments de la depressió haurien de ser diferents per als homes i les dones. Mai s'ha tingut en compte el sexe, aquesta variable, i ara han trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiòtica i els símptomes depressius que ho fan recomanable, aquesta diferenciació dels tractaments. I passarem per Colòmbia, també, on la Fiscalia ha reactivat les ordres de captura contra 46 membres de 3 grups armats que van negociar la pau amb el govern de Gustavo Petro. És el gir de 180 graus que ha imposat a la política d'aquest país l'actual president Abelardo de las Prias.
1: Esports. El futbol espanyol s'ha gastat 750 milions en la darrera finestra de mercat, només ahir 26 operacions, entre les quals el jove migcampista del planter del Barça, Brian Fariñas, que tindrà dorsal del primer equip, el 4.
0: I aquest dimecres el tornarem a tenir de temps estable, hi haurà algun núvol baix, costaner, i alguna nuvolada també inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui, atenció, ja assoliran els 36 graus a ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40 una altra vegada. Ara passen 2:45. Hem sabut fa una estona, l'atur ha tornat a créixer a Catalunya el mes d'agost amb 14.600 desocupats més que el juliol. És el territori on ha pujat més en xifres absolutes. L'increment està vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Això passa gairebé cada any. Ara hi ha 330.000 persones registrades com a aturades a casa nostra. Respecte de fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,6, poca cosa, un augment percentual que és similar, per tant, a les quatre demarcacions. A Girona és on ha baixat una miqueta. Al global de l'Estat, l'atur ha pujat menys, ho ha fet amb 44.000 aturats més. Des de fa un any, si ho comparem amb aleshores, ha baixat un 3% gairebé. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, en feia aquesta valoració.
2: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. Llevamos más de 5 años y medio sumando mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
0: Per sectors, l'atur ha augmentat sobretot el dels serveis, com dèiem, per aquest acabament dels contractes d'estiu a l'hostaleria, bàsicament. Aquest matí, és notícia de fa pocs minuts, passaran a disposició de la Fiscalia els dos menors d'edat detinguts a Manresa per la mort violenta d'un home a la passada matinada. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que insisteix que els dos arrestats de 15 i 16 anys són nascuts a Manresa.
3: Els dos menors, com s'ha dit, els dos nascuts aquí a Catalunya, han estat traslladats a la Fiscalia. Durant el matí d'avui seran traslladats a la Fiscalia de Barcelona i, per tant, quedaran doncs, a disposició judicial, en aquest cas, per aquests greus fets.
0: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major. Segons fonts de la investigació i en la baralla s'hi van veure implicats entre 4 i 5 persones i no es descarta que hi hagi ara més detencions. Parlon lamenta la instrumentalització que està fent d'aquest cas a les xarxes socials l'extrema dreta i no descarta prendre mesures al respecte.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que excessiva. Extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament i se sabia, perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: L'Ajuntament de Manresa ha decretat dia de dol a la ciutat i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar aquests fets. La víctima era un home de 45 anys de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. I els Mossos d'Esquadra, mentrestant, estan investigant ara també un tiroteig que ha passat aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. No ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 per detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a Catalunya Ràdio, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. Sí, s'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20 direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos, com diem, estan investigant què és el que ha passat. I la policia catalana també ha detingut un menor per la seva possible vinculació amb la mort violenta d'un home, això a Balaguer, a la Noguera. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors. 3CAT Info.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació que considera essencial per prendre les decisions que toquen en relació amb la crisi i amb la política interior, exterior i també de defensa de l'Estat. I recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar de manera immediata al Consell de Seguretat Nacional. Aquest informe, que ja l'han enviat a la justícia, sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent de la migratòria. Un informe que contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que sempre ha exculpat el Marroc d'aquesta entrada massiva de migrants. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament d'aquesta gestió, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per actuar en conseqüència.
5: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són 9:45 del matí. Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superiors a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa, Barcelona, ha registrat 59 nits tòrrides, el que és el mateix, no s'ha baixat mai dels 25 graus en aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures igual o superiors als 40 graus. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
7: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: I ha estat també molt sec en diversos punts del país, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent, per exemple, o de les Terres de l'Ebre, gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu.
7: El mes de juliol la calor va acompanyar de sol gairebé absolut a la major part de Catalunya, tempestes molt escasses al Pirineu i, per tant, doncs, absència de pluja. I, en canvi, a l'agost hem tingut un règim tempestuós més habitual. Hem tingut força dies de tempesta al Pirineu i al Prepirineu i després aquests aiguats a finals de mes a la Costa Daurada. Per tant, calor amb absència de pluja i calor amb tempestes, però el balanç de l'estiu és molt pobre pel que fa a la pluja.
0: Atenció a aquest estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe, en funció de si som homes o dones. Creuen que això obre, per tant, la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre gènere, entre homes i dones. Ens ho explica des de Girona la Núria Pereira.
8: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419 i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
9: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
8: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
6: 3CAT Info.
0: Obrim el focus, anem a Colòmbia. Allà la Fiscalia ha reactivat les ordres de captura contra 46 membres de tres grups armats que van negociar la pau amb el govern de Gustavo Petro. Va ser després que l'actual president, Abelardo de las Priella, donés per acabades les converses amb aquestes organitzacions. Joan Biosca.
10: Vamos detrás de ti, Bordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho.
11: Mà de ferro contra les guerrilles actives a Colòmbia va ser una de les grans promeses de campanya del cap d'estat colombià, Abelardo de las Priella, i acabar amb ella ha estat el primer que ha ordenat com també comandant en cap de les forces armades colombianes. I com sentíem, és com es dirigia Iván Mordisco, un dels líders narcoguerrillers, assegura de las Priella. També es busca acabar amb l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, a qui consideren les autoritats colombianes l'autor d'un atemptat contra una comissaria de la policia que en aquestes darreres hores deixava un mort i dos ferits. L'objectiu militar del president colombià passa també per erradicar els cultius de coca que hi ha a la selva colombiana. Les forces especials colombianes ja pentinen la zona buscant campaments guerrillers per neutralitzar-los. És un gir de 180 graus respecte a la política de pau total i taules de negociacions amb els guerrillers de l'expresident d'Esquerres, Gustavo Petro, que de las Priella ha tombat de cop per considerar-la tova i també inútil.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 2 minuts per arribar a 3:15. Relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs agafa el relleu de Jep de Montoya. El seu primer objectiu, restablir relacions amb el Consell General d'Aran, segons se lamenta, ara mateix pràcticament inexistents. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: Segalàs inicia el mandat amb la prioritat de refer el consens entre el govern d'Aran i l'acadèmia. Per això espera poder-se reunir amb la síndica d'Aran en les properes setmanes. Per primer cop es reconeix obertament que en els darrers anys la relació entre la màxima institució aranesa i la institució que estableix les normes d'ús de la llengua no ha estat precisament bona.
13: La relació entre l'Institut d'Estudis Aranès i el Consell General ha estat aquests darrers anys pràcticament inexistent. Jo no sabia per què. No pot ser que en un país el govern sigui de punta dame la institució que represente la norma de la seva llengua.
12: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa, que ara és finançada gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
13: Nosati, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part del Consell, que hi ha el govern de la Val d'Aran. La Generalitat de Catalunya vota econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans, a tots els governs, a les seves acadèmies.
12: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei us explicarem que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar del Baix Ebre ha preparat un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix la costa. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. Quan el tinguin enllestit, el faran arribar a Protecció Civil. El regidor de Governació i Serveis d'Emergència i Seguretat, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparats i tenir en compte els riscos de caiguda.
15: Fer molta prevenció, molta informació des de turisme, des de qualsevol espai, d'explicar a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
14: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment, i han traslladat un informe al Departament de Costes de l'Estat perquè estudiï com garantir el dret de pas. El GR92 connecta tota la costa catalana, des de Portbou, a l'Alt Empordà, fins a Ullacona, al Montsià, per un sender de gairebé 600 quilòmetres.
0: Doncs bé, sapiguem ara com tenim les carreteres i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora normalitzada ja la circulació als diferents punts on hi havia retencions per accidents, a l'AP7, a Mollet, en sentit Girona, i a la C32, a Mataró, direcció Barcelona, trànsit fluid, com dèiem, ja en aquests punts. Sí que es manté lentitud a la C33 i a la C58, a Montcada, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, recordem que la 2 a Jorba, en sentit Barcelona, està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A.
6: El temps.
17: La temperatura matinal d'aquest dimecres ha quedat una mica més baixa en alguns casos. S'ha notat poc en d'altres, però en general mínimes que s'han mogut entre aquests 18 i 25 o 24 i escats la més alta en algun tram del litoral. Destaquem aquests 20 de Targa, 20 a Lleida o 15 a la Seu d'Urgell. En un matí de temps tranquil, assolellat, només amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada que s'han anat trencant amb el pas de les hores, com també ho faran algunes petites boires o boirines més aviat matinals a punts de l'interior. A la tarda esperem algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu Prepirineu. Creixeran poca empenta, per tant no esperem que arribin a deixar cap xàfec, cap tempesta ni cap tamborinada, i això sí, amb una mica més de calor, màximes avui situades entre els 30-31 fins als 35 o 36 graus a les comarques de Ponent. Una calor que s'intensifica, un termòmetre que va pujant i més que ho ha de fer els propers dies, perquè a partir de dijous, divendres i sobretot el cap de setmana tocarien sostre, màximes més altes al voltant dels 39 o 40 graus.
18: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. 3CAT Info. 3CAT Info.
19: Jay Kelly.
0: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
20: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, com Danny Boyle, Nanni Moretti, Lance Oppenheim, Florian Zeller o Werner Herzog, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. Fora de la competició podrem veure grans documentals dedicats a figures del cinema, la cultura o la política, com Bernardo Bertolucci, Russell Crowe, Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc. del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
0: The Weeknd ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn. L'autor de Blinding Lights ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista. L'ha vista en Marc Ruiz des de Barcelona.
19: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa amb ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi olímpic una estàtua femenina recoberta d'or immensa de 12 metres d'altura cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó Baptized in Fear o Wake Me Up que recorda tant a Thriller de Michael Jackson, però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero, o esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc, excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
0: I de teatre, una comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina a qualsevol edat, obre avui la temporada al Maldà, a Barcelona, on s'estarà fins al 4 d'octubre. Dirigida per Alba Collado, Consulta Familiar és una comèdia àgil que converteix una sessió terapèutica en l'escenari d'un terratrèmol familiar. Montse Pujol.
21: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
22: No. I per on de cotxes?
21: Com has vingut?
22: Has vingut de
21: tu com estàs?
22: No l'estarem d'aquí fins que no
23: et contesti. Alba Collado, la directora del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius, l'Anabel Tutusaus, Núria Cuyàs i la Laura Pou. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la seva mare i cada visita familiar acaba amb els entesos.
24: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
23: L'obra comença en una consulta terapèutica.
24: On la Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable.
23: Consulta Familiar, afegeix la directora, és una comèdia sobre els prejudicis i la necessitat urgent de deixar de jutjar els altres per viure una mica més tranquils.
0: I el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i també la comèdia negra Bona nit, Punzelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Farfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada elèctrica i molt diversa.
1: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oi Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
3: La notícia d'aquestes hores és aquest mercat de fitxatges del futbol que s'ha tancat la passada mitjanit. El Barça ha pogut inscriure, de fet ja el va presentar, Gabriel Jesús durant la jornada d'ahir, el brasiler que signa per 3 temporades i que veu factible poder ser titular.
4: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça, porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor, me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
3: Gabriel Jesús, que durà el dorsal número 9. El Barça també va inscriure ahir el porter Livakovic i el jove migcampista del planter, Brian Fariñas, que tindrà el dorsal número 4. Mentrestant, Marc Casador finalment se'n va al Deportivo de la Corunya, cedit fins al mes de juny de l'any que ve. I, evidentment, Julián Álvarez ja no pot ser objectiu del Barça, si més no, en els pròxims mesos fins la pròxima finestra. Es queda a l'Atlètic de Madrid i així ho veu Lamine Yamal.
5: Ahora hemos estado muy bien, se está viendo. Gole no nos está faltando, es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
3: Un Lamine Yamal que va rebre un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, que va parlar que cal seguir millorant com a equip.
25: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando, habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
3: El crac blaugrana que es posa com a objectiu la Champions. L'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000. Ahir va haver, en aquest últim dia de mercat, 26 operacions amb un total en aquesta finestra de 750 milions invertits. Caçador, ja ho hem dit, amb el Deportivo, amb ell el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez, Ceballos deixa el Madrid pel Betis, Jonathan David, el canadenc, arriba des de la Juve cedit a l'Atlètic de Madrid, que envia a l'Elx Thomas Lemar, i el Sevilla, que és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. L'únic club de primera que no ha fet fitxatges és l'Atlètic Club de Bilbao i Anglaterra, on han tirat, la casa per la finestra. Pel que fa als fitxatges, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions d'euros, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure i encara no ha arribat a cap acord per traspassar un Unaji, que se'n podria anar a Grècia. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssouf Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de la Lliga Polonesa. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. El Camp Nou serà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre, a 8:45, hi ha a la nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
2: com ho diu català, amb més de 100 anys d'història només s'ha pogut guanyar dues vegades en la història del nostre club i ja fa massa anys d'aquesta segona. Llavors volem seguir fent coses i donant alegries que quedin pel record i en això és en el que estem. La volem guanyar, sabem que hem de fer un molt bon partit per fer-ho i l'hem preparat doncs, amb aquesta intenció.
3: A l'Open dels Estats Units de tenis, el número 1 del quadre masculí és Zverev, ha vençut l'italià Sonego en 3 sets i la catalana Paula Badós ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1, 6-5-4 amb dius en l'últim joc i havia perdut a més la catalana, o si més no malbaratat, dues pilotes de partit. A la Volta a Espanya de ciclisme, avui 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca, lidera el mallorquí Enric Mas del Movistar, 1 minut 18 segons sobre l'eslové Primo Roglic del Red Bull.
7: Viu la ràdio.
8: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
9: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
8: La millor música a Ràdio Argentona.
10: My bad habits lead to late nights ending alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
8: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
11: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
11: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
7: Viu la ràdio.
8: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortirem consumats. I veig un sol dissident.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
4: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. A l'agenda avui repassarem tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del Barri del Molí. La celebració arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge al migdia. I el temps, aquesta tarda tindrem sol i temps tranquil, sense pluja i amb temperatures que s'enfilaran fins als 32 graus. Dijous continuarà el temps estable i assolellat amb una mica més de núvols alts a la tarda. I divendres, més sol i calor amb màximes que podran arribar fins als 34 graus. Comencem.

0: A Regentó aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import varia segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros i els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle i un matís important, perquè aquesta taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte començarà a 7:45 del vespre al Saló de Pedra i anirà a càrrec d'Imma Tovella, que és vicepresidenta de l'entitat i professora de comunicació. La conferència forma part d'un cicle d'actes sobre el debat nacional. El membre de la Junta del Consell per la República, Antoni Soy, ha explicat a la ràdio que un dels objectius és buscar punts comuns dins el moviment independentista. Soy considera que qüestions com la immigració, l'habitatge, la sanitat o l'educació també han de formar part d'aquest debat. Aquesta idea la comparteix el representant de l'Assemblea Nacional Catalana Argentona, Agustín López, que assenyala que la inacció de l'Estat en totes aquestes qüestions ha d'alimentar novament la mobilització independentista. Els escoltem tots dos.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol i això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Pel que fa a la Diada, la INC d'Argentona prepara diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí a la plaça de l'Església i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el 29 de setembre amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. Hi participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I en cultura, el Teatre de la Sala celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. No és fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats que ara estem escoltant. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar, dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. També la tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Plaer culpable, de Lara Díaz Quintanilla. La música tindrà també un paper rellevant amb un Limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó, aquí sentim ara mateix.
4: segons les ganes que tinguis de creure't el que et dic.
0: La programació es completarà amb Impro Side Story i per al públic familiar Xarxa inclourà Bon Vent, l'homenatge musical de Brinà i Teixesco Boig, i Rux, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre.
4: I el de més ho deixaré les teves mans.
0: Amb motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. I per cert que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí. I ara a l'informatiu obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a un quart de 12, volem dir, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. Els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I ara obrim agenda. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tobella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:45 al vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrenca divendres a 6:15 de la tarda amb un cercavila amb gegants i grallers. Després tindrà lloc el pregó de la festa, a càrrec dels amics del Museu del Canti, i el sopar al carrer i a la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres, una competició de petanca, i també tanquen amb vermut de festa major i paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
5: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK! Y algo a los followers...
0: Tadeo Jones i la làmpada meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos i la seva colla d'amics. La tindreu en pantalla divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i també diumenge, però a les 5.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana arriba també al centre El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo. La podreu veure divendres a les 8 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Ens fixem primer en Argentona i el Maresme. Aquesta tarda farà sol, tindrem un ambient tranquil a tota la comarca. No s'esperen pluges i les temperatures pujaran una mica, amb màximes d'entre 29 i 32 graus. El vent avui fluix i el mar han estat una mica mogut. De cara a dijous continuarem amb temps estable i assolellat, a la tarda apareixeran alguns núvols alts, però no ens han de deixar pluges. Les temperatures continuaran pujant i fregaran els 33 graus. I divendres més del mateix, sol, temps estable i calor. Les temperatures arribaran als 34 graus en alguns punts i a la costa, al mar, poca alteració amb marejol. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem arrencat avui aquesta jornada amb tan sols algun núvol cap al sud del país, que ràpidament s'ha de trencar, i amb una temperatura que sí que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en conjunt s'espera que avui, de cara al migdia, tornem a parlar d'un ambient càlid, però atenció, perquè la temperatura ha de continuar pujant de cara als pròxims dies i de cara a divendres i el cap de setmana tornarem a parlar d'una calor bastant intensa. D'altra banda, avui tornarem a parlar d'aquest domini del sol. Han de créixer algunes nuvolades pròpies del bon temps. Sí que cap a la zona Pirineu Oriental tindrem alguna nuvolada amb més entitat i aquí no es descarta que pugui caure algun ruixat, però serà poca cosa. Per tant, continuem amb aquest temps estable de cara avui i també pels pròxims dies.
0: Moltes gràcies. Això és tot de moment. Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 2 de setembre.

Argenton aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell per la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat

0: Informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez, res més, bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona, quina, si no? 104.6 FM.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Detenció de dos menors pel crim de Manresa dispara el debat sobre la convivència i la seguretat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Els dos adolescents detinguts a Manresa per l'apunyalament mortal la matinada d'ahir d'un home de 45 anys han de passar les pròximes hores a disposició de la Fiscalia de Menors, Joan Bota.
2: Avui és dia de dol oficial a la ciutat i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci convocat per l'Ajuntament que exigeix justícia i crida a evitar una crisi de convivència.
0: Manresa, Nàtia Dell. No tenim a punt aquesta comunicació amb Manresa, de seguida hi tornarem. En tot cas, sí que sabem que l'alcalde de la localitat, l'alcalde de Manresa, Eloi, ha explicat i ha defensat que vol que s'arribi fins al final en la investigació dels fets, però demana també que no s'utilitzi aquest fet.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
0: I és que després de les denúncies de l'extrema dreta vinculant el crim a menors estrangers, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que els dos adolescents detinguts són nascuts a Catalunya i en fa una denúncia.
4: Òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Mentrestant, tempesta política a Espanya per un informe de la policia que assenyala que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: El govern espanyol analitza el document que tomba el discurs de Pedro Sánchez i tots els seus ministres les últimes setmanes i que la policia no hauria enviat a la Moncloa. El PP furga en aquest episodi i acusa l'executiu del PSOE d'haver quedat en evidència.
0: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujans i Miquel Jarque.
5: Sorpresa a la Moncloa per un informe policial que ni tan sols coneixia el ministre de l'Interior, que ha destapat el digital a l'Espanyol i que apunta que gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a Ceuta. L'informe destrossa la tesi del govern espanyol d'exculpar Rabat. El ministre de la Presidència demana temps per analitzar aquest informe i nega que hagin amagat informació.
6: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
7: Aquí Feijó, a Ceuta, ha desembarcat en plena crisi. El govern espanyol també hi ha enviat Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, i la ministra Elma Sainz, d'Inclusió i Migracions. S'han estat escridassats a l'entrada durant i a la sortida de l'entrega de medalles a persones i entitats. Juan Jesús Vives, president de Ceuta, ha demanat que se sàpiga
8: toda la verdad de lo que ha ocurrido, porque solo desde la verdad podremos construir el futuro. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
0: I més coses. L'atur puja en 14.500 persones aquest mes d'agost, frega els 330.000 parats, segons les dades que s'han sabut avui mateix.
2: La xifra és superior a la de fa un any i és habitual que l'agost sigui un mal mes per l'ocupació perquè s'acaben molts contractes vinculats a la temporada turística, mentre que altres sectors com l'educació encara funcionen a mig gas.
0: I a la cultura passarem per la mostra de cinema de Venècia.
2: Arrenca aquest vespre amb el lliurament d'un Lleó d'Or honorífic a George Clooney. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, tinta, sobre la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El blaugrana Marc Caçador jugarà al Deportivo de la Corunya.
9: Marxa s'ha dit una temporada a l'equip gallec després d'uns mesos d'estar entrenant-se al marge de l'equip.
10: Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com han fet ells, i tots tenim coses a millorar.
9: Caçador ha estat l'últim moviment del mercat de fitxatges del Barça. Farem al Catalunya Migdia un balanç d'aquests fitxatges de tots els clubs i sabrem qui s'ha gastat més diners. I avui s'ha sabut que el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa.
0: Contenint la circulació a aquesta hora, Sara Riera, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs un accident a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, talla dos carrils. A la C58 també hi ha lentitud entre Montcada i Ripollet, sentit Sabadell, per una possible incidència. I hi ha problemes també per circular les rondes de Barcelona, sobretot a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. I atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè les línies T5 i T6 circulen amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores?
13: Calor, calor que va increixendo avui, demà, i que tocarà sostre de divendres a diumenge, sempre amb un temps molt estable. Entre divendres i diumenge, 38, 39, a Ponent, Ribera d'Ebre, i no és impossible que s'arribi als 40, tot i que ja hem entrat al setembre.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou del Bages, de 45 anys, en ple carrer la matinada de dimarts. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts no eren el primer cop que delinquien. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular en aquest cas. Anem a Manresa, Nàtia Dell, bon dia.
14: Bon dia, unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars directes de la víctima s'han concentrat a la plaça Major per condemnar un crim que ha sacsejat la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Eloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables, ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
14: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa i molt l'alcalde.
3: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
14: Per la qual cal analitzar doncs, què ha fallat, però està clar que calen més esforços i més recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa, perquè un crim així no es torni a repetir. Com deia, un ajuntament es presentarà com a acusació popular.
0: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre aquest assassinat continua oberta i no es descarten encara més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta, Marriera.
15: Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament així que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats tant de Vox com d'Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
16: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
15: Parlon també ha assegurat que fets com aquests només es poden resoldre amb eines policials i cal anar més enllà, com deia l'alcalde, i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu.
0: Justament l'edat d'aquests joves, 15 i 16 anys, condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar.
15: Sí, en el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima pel jove de 15 és de fins a 5 anys d'internament en un equipament de justícia juvenil i 3 anys de llibertat vigilada.
0: Mentrestant, a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins d'un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament, l'havien apunyalat. Lleida, Estela Bussoms.
17: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això a l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
0: Doncs Manresa, Balaguer i l'Hospitalet, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb un tiroteig sense víctimes que hi ha hagut aquesta matinada a l'entorn d'un edifici on ha impactat una bala al carrer Sant Carles de l'Hospitalet de Llobregat. Els dos detinguts els han enxampat a la Ronda de Dalt i ara són en dependències policials pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Passant 10 minuts de les dues, mentrestant, un informe policial sobre la crisi a Ceuta destrossa la tesi del govern espanyol i assenyala la implicació del Marroc en l'entrada massiva. El ministre de l'Interior, que s'ha assabentat per la premsa de l'existència d'aquest informe, reclama explicacions a la seva pròpia policia per aquest informe que ja té l'Audiència Nacional i que marca un abans i un després en aquesta crisi. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Si la policia dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que des del 30 de juliol estan volcats en exculpar el Marroc de la crisi...
18: Jo, des de luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la participación de las autoridades marroquíes.
5: Era Sánchez dilluns, en canvi sí que assenyalava Rússia i Israel, però l'informe policial d'avui, que ha destapat el digital El Espanyol, evidencia que el Marroc va permetre l'entrada de 77.000 persones. És un informe d'unes 50 pàgines fet per encàrrec de la jutgessa. Recull vídeos del dia 30 de juliol on es veuen gendarmes marroquins guiant els migrants cap a Ceuta. Segons la policia, el Marroc no va fer només els ulls grossos, sinó que va tenir un paper actiu perquè tothom passés cap a Espanya a peu o nedant per col·lapsar la frontera i sense que Espanya pogués reaccionar. Un informe que ha descol·locat el govern espanyol perquè ni el propi ministre de l'Interior n'estava al cas. Ara l'analitzen i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana temps i nega haver amagat informació.
6: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió. En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
5: I Fernando Grande Marlaska ha reclamat per carta el màxim responsable polític de la policia, és a dir, el seu número 2, perquè s'ha enviat directament l'informe a la jutgessa, saltant-se-la a ell, si és una informació essencial d'una crisi que està declarada de seguretat estatal. El govern espanyol, de moment, no avança si depuraran responsabilitats dins la policia, tampoc què exigiran al Marroc. Avui, però, cap ministre ja no ha defensat obertament a Rabat.
0: En canvi, el Partit Popular s'ocupa en aquest incident. Demana dimissions i eleccions. Miguel Tellado és el número 2 dels populars.
19: El ministro Marlaska debiera estar presentando su dimisión de forma inmediata y el presidente Sánchez tenía que estar disolviendo las Cortes y convocando eleccions generals en Espanya.
0: I enmig de tot això, Alberto Núñez Feijóo, que torna a desembarcar a la ciutat autònoma de Ceuta, en el dia de Ceuta, marcat també per les manifestacions convocades aquest vespre, impulsades pel Partit Popular i per Vox, enmig d'un ambient social crispat. En l'acte institucional, el president ceutí, Juan Jesús Vives, ha reclamat que se sàpiga la veritat de qui hi havia al darrere de l'entrada massiva. Enviat especial a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
20: Hola, molt bon dia, Òscar. Des de la plaça Espanya de Ceuta, on sortint d'aquest acte institucional, Alberto Núñez Feijóo està fent un acte acompanyat de militants i després farà una atenció al públic. Acaba de reclamar que el president espanyol vingui a Ceuta, que és on hauria d'estar. Vives, el president de Ceuta, perfectament alineat amb el president del seu partit, apunta directament a una acció castrada pel Marroc.
21: No podemos olvidar Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades.

0: violència i agressions als migrants, d'anar a la manifestació d'aquesta tarda. Des de l'ONG Luna Blanca, és una de les que està repartint menjar entre els migrants, Halima Ahmed n'és la portaveu i diu que es pensarà el fet d'assistir a aquesta manifestació, però que en principi ja anirà.
1: Pues han prometido que va a ser a política la manifestación y sobre todo que si ven cualquier grupo de personas neonazis que han venido a Ceuta a crear conflicto donde no lo hay, que iban a echarlos de la manifestación. Yo quiero ir pero en el momentito en que vea cualquier proclama antimusulmana, yo me salgo de la manifestación.
0: Mentrestant, no hi ha canvis a les platges, continuen malvivint milers de joves. L'olla a pressió en què s'ha convertit la ciutat es prepara per la manifestació d'aquesta tarda per reclamar la seva expulsió immediata.
2: És un quart de tres de la tarda. El mes d'agost sempre és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes que estan vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. I el patró, aquest any, s'ha repetit, Laia Ortega.
3: Sí, l'atur ha pujat de 14.500 persones fins les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure, un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons el secretari de Treball, Paco Ramos.
4: És una edat que reitera any rere any que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'actual ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
3: Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
5: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
3: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
2: I en aquestes xifres de l'atur, Laia, hi ha tingut algun paper el procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol fa unes setmanes, uns mesos?
3: Doncs pot explicar una part de l'increment de l'atur, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara, per primer cop, a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. S'hi han donat d'alta 64.000, la majoria llatinoamericans i en el règim general. Amb tot plegat, el saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt.
2: Mentrestant, a la informació internacional, Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar el mes d'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne la responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
7: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
6: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
8: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
6: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
9: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
6: I promet noves sancions contra Moscou.
2: I, mentrestant, Rússia manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en aquest atac a Leipzig. Rússia i Ucraïna, mentrestant, continuen escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li

0: permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus, en resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. El govern rus intenta evitar que es despermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava el president ucraïnès que s'intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
2: No es negocia amb terroristes. Si Déu no vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
1: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos, llançant-hi onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin a aturar l'escalada.
0: I sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per setè dia consecutiu i Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. I en aquest context, i tot i aquests últims atacs de Rússia, el president Salvador Illa manté la seva intenció de viatjar a la capital d'Ucraïna. Illa, de fet, ja ha sortit de Barcelona amb la previsió d'arribar demà al matí, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Albert Prat.
3: L'escalada d'explosions aquí va obligat a reduir al màxim la delegació catalana que viatja a Ucraïna, i si res no canvia, Salvador Illa i Jaume Collboni s'hi estaran un dia i mig, blindats en tot moment per l'exèrcit del país i sense moure's de la zona diplomàtica de la capital. La intenció del president és reunir-se amb el govern de Zelensky i amb alguns executius regionals perquè quan s'acabi la guerra, Catalunya vol participar en la reconstrucció d'Ucraïna. Ara bé, el govern prefereix no donar més detalls d'aquest viatge perquè és més que probable que les alertes a la capital els obliguin a fer canvis a l'agenda. Abans de creuar la frontera aquesta tarda, Illa també es reunirà a Varsovia amb l'encarregat del govern polonès que manté les relacions amb Ucraïna.
0: Una cosa més de la informació internacional, perquè els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del mes de juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament, arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran es respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió, Albert Manyà.
4: El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 per militars. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrain i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que dos patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què dos mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. El memoràndum d'entesa firmat el juny ha quedat en paper mullat per la disputa sobre el control de l'estret. L'escala de tensió ha fet pujar el barril Brent durant unes hores fins a gairebé els 97 dòlars, ara val 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat.
0: És un quart i mig de 3 de la tarda, una pausa i de seguida continuem amb més coses al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
6: Si agafo l'interfono, diu, són els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
7: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
6: I llavors me diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
8: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Catalunya Migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Les alertes oficials a través de telèfons mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no es va enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar el Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, sí que es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts. I precisament, sobre meteorologia, Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament a la Terra. En el millor dels escenaris s'arribarà a l'1,8, Montse Poblet.
5: Les dades del Meteocat confirmen el que ja es podia intuir després de les calorades de l'estiu i les nits mal dormides amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. El del 2026 és l'estiu més càlid des que hi ha registres. Les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la plana de Vic, o els 15 dies a més de 40 graus de Lleida i les nits, les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de les temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
10: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: I precisament avui, Montse, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. París queda, per tant, en paper mullat.
5: Una mica. Antonio Gutiérrez, el secretari general de les Nacions Unides, ja va admetre l'any passat que era inevitable sobrepassar el grau i mig, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència. En el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus d'escalfament i si no retallen radicalment les emissions, se superaran els 2 graus. Malgrat això, Gutiérrez animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
11: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
12: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició. Accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
5: I és que com més escalfament, més pèrdues econòmiques, més pèrdues de biodiversitat i sobretot de vides.
0: Aquests canvis en la climatologia tenen efectes que ja podem notar. Per exemple, ja s'han començat a collir, uns dies abans del que és habitual, les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres n'estan carregats i les pomes seran més petites i molt dolces. Lleida, Noelia Casellas, la calor precisament hi ha tingut molt a veure.
13: Sí, de fet amb tot, en la maduració, en la mida i en el gust. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
14: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
13: Es preveu collir 134.000 tones de pomes Golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma Gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
15: La poma i la pera són fruites que es mengen a fred, més aviat, i no hi ha, en Gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les ventes vagin lentes i que, com que les ventes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten mica més malament que l'any passat i tot.
13: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
0: D'aquí un parell de minuts seran 2:45 de la tarda. El futur campus de salut clínic Universitat de Barcelona fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. El projecte preveu fins a 1.125 nous habitatges, com a mínim la meitat de protecció oficial, a més d'una nova facultat de farmàcia a Esplugues. Des de l'espai Corberó a Esplugues, Toni Fortesa, quina abast té aquest projecte?
12: Doncs serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 5 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
16: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
12: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
0: Són 2:15 de la tarda. Ja que parlem de medicina, un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre els homes i les dones. Girona, Núria Peraire.
17: Bon dia. Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
18: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
17: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
0: Més coses. Avui comença la selectivitat del mes de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes PAU, Sara Canyeter.
19: Sí, aquest matí ja s'han examinat de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. Ara a la tarda toquen matèries optatives, geologia, física o geografia. Els exàmens duraran fins divendres i els resultats se sabran a partir del 16 de setembre. Aquest any, en aquesta selectivitat de setembre, s'hi han apuntat 700 alumnes més que el curs passat. Aquest és l'últim any que la selectivitat de repesca es fa al setembre. A partir del curs que ve, la selectivitat s'avança a principis de juny i la recuperació es farà al juliol per alinear-se amb el calendari de la resta de comunitats de l'Estat.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors de la Ràpita, al Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims dos mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. La de la Ràpita és la flota de pesca d'arrossegament més important de tot el país. Tortosa, Jordi Barranc.
20: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevant nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
21: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim l'erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, les escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
20: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
21: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. Eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues també hi ha una disminució de consum.
20: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
0: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartó, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
24: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
25: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
1: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
25: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
25: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts de dos quarts.
2: Jake Kelly.
0: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i també amb la projecció inaugural de la pel·lícula Ink, Tinta, que recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: L'actor nord-americà George Clooney serà el gran protagonista de la nit inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia, ja que aquest vespre rebrà el premi honorífic Lleó d'Or a la Trajectòria. La Bienal de Venècia el qualifica d'artista complet, carismàtic, apassionat i original, tot destacant la seva capacitat per combinar el glamour clàssic de Hollywood amb un profund professionalisme i compromís social. Clooney ja havia presentat a Venècia grans èxits com Un romance muy peligroso, Bona nit i bona sort o Jay Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Després de l'acte de lliurament d'aquest guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula a concurs Ink, Tinta, del director Danny Boyle, el creador de Trainspotting, Slumdog Millionaire o la saga de 28 dies després, porta a concurs una pel·lícula sobre l'impacte mundial que va tenir la fundació el 1969 del diari sensacionalista britànic The Sun, per part de dos visionaris, el magnat Rupert Murdoch i l'editor Larry Lamb. Tant la gala inaugural com la de clausura el dia 12 la conduiran la parella formada pels actors italians Greta Scarano i Nicolas Maupas.
0: I d'un clàssic de tardor, la Mostra de Venècia, a un altre clàssic de tardor a casa nostra. La Setmana del Llibre en Català, que reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del dia 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats, Montse Camps.
4: Sí, hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència d'un sector en un moment delicat, segons el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
6: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
4: Hi haurà noves activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital, com ara una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu. Cristina Domènech, que és directora de La Setmana.
7: Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica amb podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a La Setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
4: Més de 200 autors signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
0: I ara teatre.
26: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant.
0: Les relacions materno-filials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà de Barcelona. Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar, Valerio Vareda.
27: Els prejudicis i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla, com explica Alba Collado.
28: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa, i sobretot té frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys, així.
27: A dalt de l'escenari, Anabel Tutusaus és la mare, Laura Pau la filla, i tot esclata amb la Núria Cuyàs, la terapeuta.
28: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
27: Consulta Familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.
0: Tenim relleu a al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, el professor i lingüista Miqueu Segalàs n'és el nou president i es proposa com a primer objectiu refer relacions amb el Consell General. Segons reconeix, les relacions entre les dues institucions són pràcticament inexistents. Viella, Sofia Cabanes.
2: Segalàs relleva el càrrec Jet de Montoya i reconeix obertament per primer cop que la relació des de fa anys entre l'Acadèmia Aranesa, que estableix les normes d'ús de la llengua, i el govern aranès no són bones.
5: No protesti que ni un país, el govern, sigui de punta d'una mera institució que representa la norma de la seva llengua.
2: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa.
0: I una cosa més abans dels esports.
8: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
0: Tarragona s'omple des d'avui amb una quinzena de propostes teatrals en el marc del FIT, el Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Aquesta 13a edició fa una aposta per recuperar companyies i artistes que van actuar els primers anys del certamen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: El FIT comença aquesta tarda amb un espectacle itinerant, Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc. Si bé l'espectacle inaugural anirà a càrrec de Glòria Rivera i el seu muntatge Bomba Va. Es seguiran una quinzena més de propostes de companyies i artistes, algunes de les quals ja van passar pel festival en les primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
10: És important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
9: Els muntatges es podran veure des d'avui fins dissabte en nou espais diferents, entre els quals s'estrenen la Fàbrica de la Xartres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: L'últim dia del mercat de fitxatges ens deixa la sortida de Marc Caçador i una Premier que s'ha gastat gairebé 4.000 milions d'euros en fitxatges.
11: Una xifra que contrasta amb els poc més de 700 milions que s'han gastat a la Lliga Espanyola.

0: mitja nit es va tancar el mercat de fitxatges. El Barça ha tingut un tancament relativament tranquil, tot i que va estar fins a última hora pendent de Marc Casado i també d'inscriure l'últim dels fitxatges blaugranes, com és Gabriel Jesús. Casado, finalment, marxa cedit al Deportivo de la Coruña, Ramon Salmurri.
1: Ahir a última hora, com dius, l'AI es va tancar aquesta sortida en forma de cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, una operació que inclou una obligació de compra condicionada per part del Deportivo de la Coruña de 30 milions d'euros. És a dir, si es donen un seguit de condicions, el Deport estaria obligat a comprar Casado per 30 milions d'euros. Això sí, la sortida és en forma de cessió i el Barça acabarà assumint una bona part del salari del futbolista. Un Barça que s'havia fixat l'objectiu d'uns 25 milions d'euros en Marc Casado. A l'inici de l'estiu, de fet, va rebutjar propostes inferiors de 10 milions d'euros. I després de tot un estiu a la rampa de sortides, finalment l'únic que s'ha pogut concretar ha estat aquesta sortida al Deport. L'estiu de Deco és de nota alta, però l'operació Casado és evident que no ha estat una de les millors operacions pel Barça. En qualsevol cas, el migcampista català desfilava aquest matí cap a Coruña per unir-se al projecte de moda a la Lliga Espanyola amb Aubameyang, Adama, Jiménez o el porter Leo Román.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: I aquesta reflexió final, que serveix per una mica posar almenys punt i a part a la història de Casado amb el Barça, com totes té un final un punt difícil. Casado ha acabat apartat, entrenant en solitari sense dorsal, i avui ell mateix, com ha sentit, reconeixia la tristesa d'haver acabat d'aquesta manera, tot i que sense grans retrets entre el Barça i el futbolista.
0: I a banda de Casado, ahir el Barça a última hora, dèiem, va estar pendent d'altres moviments, Gabriel Jesús, la inscripció, i també de Brian Fariñas.
1: Exactament, pel que fa a les inscripcions, Gabriel Jesús, com dius, es va fer oficial ahir. També el porter Livakovic, el Barça necessitava espai salarial per poder-lo inscriure, aquest porter croat de 31 anys que s'afegeix a la nòmina de porters amb Joan Garcia, Wojtek Stensne i ara també Livakovic. I Brian Fariñas, que és una de les novetats d'aquest estiu del Barça, que és un futbolista del planter que tindrà dorsal, per tant fitxa del primer equip, agafa el dorsal 4 que deixa Ronald Araujo. Des de principi d'estiu estava tot fet amb el Girona pel traspàs del futbolista. A la pretemporada es va decidir que es quedés a les ordres de Hansi Flick, l'ha convençut fins al punt que engreixa una nòmina de migcampistes que aquesta temporada serà especialment nodrida amb Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Espart i el mateix Fariñas. Però la sortida de Casado no va ser l'única, perquè es va confirmar aquesta triple operació que hem anat explicant aquests dies. Laia, Álvaro Cortés a l'Anvers per 3 milions i mig d'euros, Guille Fernández al Mallorca per 2,2 i Toni Fernández al Venezia per 4 milions d'euros.
0: I a l'inici que parlàvem de les xifres que s'han gastat a les principals lligues en aquests fitxatges, pel que fa al Barça, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, un balanç ràpid d'entrades i de sortides pel que fa al que s'ha gastat i el que ha ingressat?
1: Molt moviment, rècord d'ingressos i alta inversió. El Barça s'ha gastat 174 milions d'euros, sent el segon equip de la Lliga que més s'ha gastat, el Madrid amb 225, el Barça amb 174, l'Atlètic de Madrid amb 123, i en l'apartat d'ingressos gairebé 105 milions d'euros, sent un dels equips que més ha ingressat de tota la Lliga. Rècord en aquest segon mandat de Joan Laporta, el Barça amb 105, l'Atlètic de Madrid amb 59, el Real Madrid amb 220.
0: Doncs ara seguim parlant del mercat de fitxatges, també amb l'Espanyol, un apunt més pro del Club Laurana. Aquesta tarda, al Tot Costa, Catalunya Ràdio, entrevista amb la capitana Patri Guijarro. Però seguim parlant del mercat, perquè aquest ha estat el primer mercat de Monchi a l'Espanyol i s'ha tancat amb l'arribada de Grossabel, la marxa de Rubén Sánchez i la no sortida, finalment, a Eudald Serra, de Roberto.
3: En total, els blanquiblaus han fet fins a 7 incorporacions aquest estiu. Han arribat als centrals Unai Núñez i Derkusic, els laterals Gorosabel i Harman, el migcampista Moscardo, el mitjà punta Alex Calatrave, l'extrem Brian Zaragoza. L'Espanyol ha pagat només un traspàs, 5 milions d'euros per Calatrave al Castelló, i la resta són cessions, la majoria amb opcions de compra. Per contra, hi ha hagut 6 sortides, les cessions d'Antonio Roca, Grajera i Salinas, i els traspassos de Pablo Ramón, Miguel Rubio i Rubén Sánchez. Els dos últims moviments que es van fer ahir la tarda van ser precisament la marxa de Rubén Sánchez de l'Elx, traspassat per mig milió d'euros més un 25% d'una possible futura venda, i la conseqüent arribada de Goro Sabel procedent de l'Atlètic Club, com ha cedit, però amb una opció de compra a final de temporada.
4: Bueno, yo al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
3: Goro Sabel arriba per ocupar la demarcació de lateral dret, que amb la sortida de Rubén Sánchez només ocupava ara mateix Omar.
4: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: Sobre Roberto, tot i l'interès d'alguns clubs de la Premier, al final ningú va pagar els 25 milions de la seva clàusula i tot ha quedat en un no-res. Demà, després de la presentació de Brian Zaragoza i Goro Sabel, Monchi farà balanç del seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol.
0: Farà balanç demà i nosaltres farem ara aquí al Catalunya Migdia balanç del mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola i també a la resta de lligues, sobretot la Premier, perquè s'han invertit molts diners a la Premier, també a la Lliga Espanyola, però veureu que la diferència de xifres doncs és important. A la Lliga Espanyola, primera divisió, gairebé 750 milions s'han gastat en aquest mercat aquest estiu, i ahir, només ahir, l'últim dia de mercat, Marcos García, es van tancar 26 operacions.
5: A banda de Casado, el Deportivo també ha incorporat José María Jiménez de l'Atlètic de Madrid, Jonathan David arriba cedit a l'Atlètic de Madrid de la Juventus, i Tomás Lemar marxa justament de l'equip matalassa i arriba a l'Elx. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic de tota primera divisió que no ha fet cap fitxatge de futbolista. Dani Ceballos, fitxatge de darrera hora del Betis. Per fer-li lloc ha hagut de sortir el jove Pablo García, que acaba al Racing de Santander. Pablo García és una de les imatges del mercat de la passada matinada. El Betis li va comunicar tot just ahir a la nit que no tenia lloc a la plantilla i el jugador sortia del club tard. Ho feia acompanyat pels seus pares, pare i mare, ho feia entre llàgrimes. Després de 15 anys al Betis, Pablo García es va trencar.
6: Esperemos que todo vaya muy bien. Que seamos los mejores champions de este año. Un saludo muy grande a todo mi médico.
5: Us l'heu d'imaginar, la porta del afectat, cotxe, sí. Molt, molt afectat, no se'n sabia venir. El Sevilla incorpora Josu Fofana, cedit pel Milan, i una de les sorpreses del mercat, si no la que més a la Lliga Espanyola, és que el davanter Raúl de Tomàs, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano.
0: I ara parlant d'aquests 750 milions d'euros que s'han invertit a la Lliga en fitxatges, però que la contrasta molt amb els, atenció, 3.800 milions d'euros que s'han gastat a la Premier League.
5: L'operació que ho condiciona tot és la de l'argentí Enzo Fernández, passa del Chelsea al City, 146 milions al traspàs, més alt de la història de la Premier.
7: There's been a lot of rumors.
8: Enzo Fernández.
7: Really? Won't he? Because the greats don't wait for the moment, they create it. Enzo Fernández. Welcome to Manchester City.
5: Així el rebia el Manchester City. Només el City ha mogut gairebé 900 milions, més de 500 en entrades i camí dels 400 en sortides, amb una inversió a la diferència d'una cosa i l'altra d'uns 120 milions d'euros. El migcampista Jack Grealish torna a l'Everton, l'extrem Ibrahim Mbaye passa del PSG a l'Arsenal, 55 milions d'euros, a la Juve arriba cedit el migcampista Pape Matassar del Tottenham, i el lloc amb més moviments, com dius, és la Premier, però segurament el gran guanyador de tota Europa en el mercat és el PSG, fixa't.
0: Això també és històric.
5: Una bestiesa, eh? Vendes per uns 340 milions i compres per gairebé 150. El PSG gairebé ha guanyat 200 milions d'euros.
0: El PSG, de ser un dels clubs que sempre es gastava més, de club venedor, doncs ha passat a ser un dels clubs que més beneficis ha aconseguit en aquest mercat de fitxatges. A segona també es va tancar el mercat a la mitjanit, ahir, però Eduard Solà, el Girona, està pendent encara d'una arribada i d'una sortida.
9: L'arribada és la de l'extrem català Carles Pérez, que ahir a última hora va rescindir el contracte amb el Celta i que ara mateix està viatjant cap a Girona per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge. Carles Pérez, de 28 anys, ocuparà la posició d'extrem que havia quedat coixa amb les sortides de Minsu i Sigankov. I mentrestant encara pendents d'un Ahi pretès pel Panathinaikos, però que la seva oferta no acaba d'arribar al que demana el Girona. Aquesta mitjanit s'acaba el termini per inscriure els jugadors per disputar competició europea, tot i que Grècia i altres països el mercat es tanca més endavant. I amb un Unagi encara a la rampa de sortida, però sense tancar-se, el Girona ha presentat avui el defensa mallorquí, Mateu Morell.
10: Projecte i sobretot la confiança que m'han transmès des del primer moment. Per un jugador és molt important, és un factor determinant i molt content d'estar aquí, com he dit, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
9: Ahir el vespre també es va confirmar el traspàs del davanter de Banyoles d'Auda a l'Alberca portuguès.
0: Això el Girona, però el Sabadell ha tancat el mercat amb una renovació profunda de la seva plantilla en el que ha estat el seu retorn a segona.
9: Sí, són 16 fitxatges, els tres últims ahir, el porter Marc Vidal, el migcampista Youssef Obusu i l'extrem Àngel Baena. Al final no van poder incorporar Dama Boiro, de l'Atlètic Club, que ha marxat al West Ham anglès. El club volia fitxar un lateral esquerre. En el capítol de sortides, a la Lliga de Futbol Professional ja no apareixen ni Kosia ni Miguel Eté, dos dels jugadors que es volia donar sortida i amb qui es va negociar la rescissió fins a última hora. Aquest matí, el Sabadell ha anunciat la rescissió de Kosia.
0: I deixem ja el mercat de fitxatges, però seguim parlant de futbol, perquè el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut.
11: Segons publica avui el diari digital canari Atlántico Hoy, Raúl Asensio va ser condemnat el 19 d'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava, atenció, per 4 la permesa. Asensio, després d'un judici ràpid, ha estat condemnat a pagar 14.000 euros i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos. Aquesta sentència s'ha sabut tot just quan demà Asensio també ha de comparèixer davant la jutgessa del Tribunal Penal número 5 de les Palmes de Gran Canària en el judici pel cas del vídeo sexual amb una menor que, presumptament, van gravar el 2023 tres excompanys seus del planter del Madrid i que ell va difondre quan va rebre les imatges al seu mòbil.
0: I avui es juga la final de la Copa Catalunya de futbol, la jugant el Sabadell i el Barça Atlètic, que s'enfronten a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll.
12: És la final corresponent a la temporada 25-26, la passada, però no s'ha pogut disputar fins avui. Arlequinats i blaugranes els separen dues categories. El Sabadell juga a segona A i el Barça Atlètic a segona federació, i la final arriba en moments molt diferents. El Sabadell ja ha jugat 3 partits de Lliga i el filial blaugrana encara no ha començat. Tot i això, els dos equips li donen importància a la Copa i lluitaran per guanyar-la. Ho explica Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats.
13: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
12: Serà la segona vegada que Sabadell i Barça Atlètic s'enfronten en una final de Copa Catalunya. La primera va ser fa 10 anys, també a la nova Creu Alta, i va acabar amb victòria sabadellenca per 2-0.
0: El US Open de tenis continua patint retards per culpa de la pluja. La passada matinada, l'afectada va ser Paula Badosa, que va veure com se suspenia el seu partit quan només li calien 2 punts per aconseguir la victòria. Carles Vila.
14: La catalana va tenir 3 pilotes de partit en el seu debut contra l'australiana Daria Kasatkina. Havia guanyat el primer set per 6-1 i dominava el segon per 5-4 en el moment de la suspensió, amb 40 iguals al marcador. Badosa reprendrà avui al voltant de les 7 del vespre aquest enfrontament. Qui s'hi va poder tancar el seu partit va ser Alexander Zverev. El cap de sèrie número 1 va patir de valent per superar la primera ronda, un fet poc habitual. Va necessitar 5 hores per derrotar l'italià Sonego, el número 89 del món. El partit es va allargar fins al 5è set, tot plegat una situació que no es vivia des del 1988. El jugador alemany reconeix que se li va fer molt llarg aquest debut.
15: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
14: Zverev jugarà ara contra el francès Alice en segona ronda. Avui es mirarà a tancar la jornada programada afegint els partits que van quedar ahir pendents. Per exemple, el madrileny Rafa Joder haurà de jugar avui en el seu debut davant el Sinesbo. Avui també Carlos Alcaraz ha de jugar el seu segon partit en segona ronda. S'enfrontarà el portuguès Jaime Faria. El jugador murcià tancarà, de fet, aquesta jornada, si la pluja ho permet, al voltant de les 3 de la matinada.
0: bàsquet, a l'NBA, Stephen Curry fa un pacte de vida amb els Warriors. L'estrella de Golden State acaba de fer públic el seu desig de renovar amb la franquícia, David Gallofré.
16: Stephen Curry té 38 anys. El 2009 el van triar els Warriors al número 7 del draft. Des d'aleshores sempre ha jugat a l'equip de San Francisco. Durant aquestes temporades, Curry ha guanyat uns 410 milions d'euros de salari a l'NBA i el Barça vol continuar dues temporades més a l'equip amb un contracte de 118 milions d'euros. Ell mateix ho ha deixat clar en una entrevista al NBC, tot i que diu que la seva decisió no va afectar la pretemporada de l'equip.
17: A la pretemporada, la nostra voluntat serà la de tornar-nos a preparar com a grup, tornar a connectar i recuperar l'energia i la salut que teníem la temporada passada. Tot l'equip, i jo també, no és cap secret que vull seguir aquí la resta de la meva carrera. Sé que és la decisió correcta i encara queda un llarg camí. Ho farem quan toqui. Estic a punt per a la 18a temporada.
16: Com diu el mateix Curry, la seva 18a temporada de NBA, on ha guanyat 4 anys de campió i 2 MVPs.
0: I a la Vuelta avui els ciclistes afronten una jornada que hauria de ser tranquil·la i ho fan sabent que demà torna l'Alta Muntanya, Isaac Vilalta.
18: Sí, en efecte, demà una etapa en final els últims 30 quilòmetres en Bélgica i Calaralto, dos ports de primera categoria pràcticament encadenats. L'etapa d'avui no té complicacions, s'hauria de resoldre l'esprint. Queden 117 quilòmetres, 4 homes que no són perillosos amb un minut i 20 respecte del gran grup. I atenció, perquè torna a aparèixer el nom de Tadej Pogačar. Si no hi ha res de nou, avui abandonarà la clínica de Xeus per tornar cap a casa seva a Eslovènia, tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial.
0: I aquests dies que hem parlat ja avui també molt del mercato del món del futbol, també hi ha mercato ciclista, i de fet és un dels temes, Isaac, que parles, Isaac, sí, que en parles al nou capítol de Radio Volta.
18: Amb menys intensitat a les últimes hores, però si analitzem a Radio Volta què suposa la baixa de Tadej Pogačar a la Vuelta i la incertesa del seu futur més immediat, també les opcions d'Enric Mas davant de Roglic en aquesta Vuelta, i com deies, mercato ciclista català amb tres noms propis. Paula Blasi continua esperant que es desencalli el seu fitxatge pel Movistar. De moment la clàusula a pagar a l'UAE i un preacord previ firmat amb el Lidl Trek són els obstacles per firmar definitivament amb el conjunt navarrès. El segon nom, Jan Castellón, i el seu fitxatge per el Pinarello Q36.5, ja confirmat i oficialitzat, l'havíem avançat aquí fa dies. I el tercer, el de Marc Brustenga, no és oficial, però la incertesa respecte al futur del Kerr Pharma el farà canviar d'equip. No marxarà gaire lluny, ja que fitxarà pel Caja Rural. Allà s'hi trobarà Àlex Molenar, el neerlandès que des de molt petit viu a Olot i que ha renovat amb els navarresos per dues temporades més.
0: Doncs ja ho sabeu, tot el que vulgueu saber del món ciclista us ho explica l'Isaac Vilalta, Radio Volta, també el Catalunya Mitjà del Top Costa, i ara doncs amb aquest episodi aquesta setmana també amb mercat, amb fitxatges del ciclisme. I acabem encara amb altres informacions, Eudal, nou fitxatge al bàsquet Girona.
19: Es tracta del base lituà de 24 anys, Dominikas Stenionis, que arriba procedent del Valmiera Glas de Letònia. Stenionis firma un contracte temporal amb l'equip gironí, prorrogable fins a final de temporada, després de la lesió del també base Isaac Vázquez. D'aquest jugador en parla el director esportiu gironí, Fernando Sanemeterio.
20: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
0: I en waterpolo dos partits es disputen d'anada a l'eliminatòria prèvia a la Copa Catalunya.
19: El torneig masculí Mediterrani Catalunya a partir de les 9 del vespre i a la competició femenina Rubí Sant Feliu a partir de 2:15.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, més esports, amb entrevista amb Patrick Guijarro. I ara, Catalunya Migdia, Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Viu la ràdio.
23: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. A l'agenda avui repassarem tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí. La celebració arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge al migdia. I el temps, aquesta tarda tindrem sol i temps tranquil, sense pluja i amb temperatures que s'enfilaran fins als 32 graus. Dijous continuarà el temps estable i assolellat amb una mica més de núvols alts a la tarda. I divendres, més sol i calor amb màximes que podran arribar fins als 34 graus. Comencem.

0: Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import varia segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros i els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle i un matís important, perquè aquesta taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte començarà a 7:45 del vespre al Saló de Pedra i anirà a càrrec d'Imma Tubella, que és vicepresidenta de l'entitat i professora de comunicació. La conferència forma part d'un cicle d'actes sobre el debat nacional. El membre de la Junta del Consell per la República, Antoni Soy, ha explicat a la ràdio que un dels objectius és buscar punts comuns dins el moviment independentista. Soy considera que qüestions com la immigració, l'habitatge, la sanitat o l'educació també han de formar part d'aquest debat. Aquesta idea la comparteix el representant de l'Assemblea Nacional Catalana Argentona, Agustín López, que assenyala que la inacció de l'Estat en totes aquestes qüestions ha d'alimentar novament la mobilització independentista. Els escoltem tots dos.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, a pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Pel que fa a la Diada, la INC d'Argentona prepara diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí a la plaça de l'Església i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el 29 de setembre amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. Hi participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I en cultura, el Teatre de la Sala celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats que ara estem escoltant. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar, dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. També la tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Plaer culpable, de Lara Díaz Quintanilla. La música tindrà també un paper rellevant amb un Limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó, aquí sentim ara mateix.
4: segons les ganes que tinguis de creure't el que et dic.
0: La programació es completarà amb Impro Side Story i per al públic familiar Xarxa inclourà Bon Vent, l'homenatge musical de Brinay Teixescu Boig, i Rux, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre.
4: I el de més ho deixaré les teves mans.
0: Amb motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. I per cert, que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí. I ara a l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a un quart de 12, volem dir, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. Els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I ara obrim agenda. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tobella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 al vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrenca divendres a 6:15 de la tarda amb un cercavila amb gegants i grallers. Després tindrà lloc el pregó de la festa, a càrrec dels amics del Museu del Canti, i el sopar al carrer i a la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres, una competició de petanca, i també tanquen amb vermut de festa major i paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
5: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK! Y algo a los followers...
0: Tadeu Jones i la Làmpada Meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos i la seva colla d'amics. La tindreu en pantalla divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i també diumenge, però a les 5.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no? No pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana arriba també al centre El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo. La podreu veure divendres a les 8 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Ens fixem primer en Argentona i el Maresme. Aquesta tarda farà sol, tindrem un ambient tranquil a tota la comarca. No s'esperen pluges i les temperatures pujaran una mica, amb màximes d'entre 29 i 32 graus. El vent avui fluix i el mar han estat una mica mogut. De cara a dijous continuarem amb temps estable i assolellat. A la tarda apareixeran alguns núvols alts, però no ens han de deixar pluges. Les temperatures continuaran pujant i fregaran els 33 graus. I divendres, més del mateix, sol, temps estable i calor. Les temperatures arribaran als 34 graus en alguns punts i a la costa, al mar, poca alteració amb marejol. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem arrencat avui aquesta jornada amb tan sols algun núvol cap al sud del país, que ràpidament s'ha de trencar, i amb una temperatura que sí que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en conjunt s'espera que avui, de cara al migdia, tornem a parlar d'un ambient càlid, però atenció, perquè la temperatura ha de continuar pujant de cara als pròxims dies i de cara a divendres i el cap de setmana tornarem a parlar d'una calor bastant intensa. D'altra banda, avui tornarem a parlar d'aquest domini del sol. Han de créixer algunes nuvolades pròpies del bon temps. Sí que cap a la zona Pirineu Oriental tindrem alguna nuvolada amb més entitat i aquí no es descarta que pugui caure algun ruixat, però serà poca cosa. Per tant, continuem amb aquest temps estable de cara avui i també pels pròxims dies.
0: Moltes
8: gràcies. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 2 de setembre.

0: Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell per la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada Nacional i l'aniversari de l'1 d'octubre. I a l'agenda també hem repassat tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí, que tindrà lloc aquest cap de setmana. La festa arrenca divendres i s'allarga fins diumenge al migdia. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció, qui us parla? Maria Rosa Martínez. Res més. Bona tarda. Fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, ràdio@argentona.cat. Ràdio Argentona.

0: Carolina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic Tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
1: Tic Tac, el batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança, és prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa, i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús, dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals, sap què implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, de que tenim l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors, clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, m'és igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat força, o sigui, forta, perdó, en canvi, el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna, sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta... Aquí m'has enganxat en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important quan fas molt d'esport prendre algun complement per poder-te ajudar perquè, clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors, aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general És que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara, és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul. Per tant, és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
0: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
1: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps? Com si fos una corrent filosòfica. Al final, no hi ha cap corrent. Si al final és els estudis científics diuen això o demostren això i això és el que seguim. I la gent no ho té clar.
0: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
1: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però... Clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de...

0: poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista amb un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
1: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
0: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat, és que gairebé tothom que comença a fer esport és he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
1: Gràcies, Aida.
0: A tu, Julià.
1: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent 104.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
1: Jordi?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí. Tenim, I... sembla que tinc un problema de comunicació.
1: I què fas?
2: Espera't.
1: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
1: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: En sí, fi. La millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
1: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
1: Déu-n'hi-do, home,
3: és que
1: fa...
3: hi havia... feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
1: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: És que el 59, d'això fa molts anys. Molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65
1: sí, sí,
3: anys
1: tot,
3: ja, eh?
1: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí, sí, sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
1: És enviar Què és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollia dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh?
3: El 59,
1: Si van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Devia ser una cosa molt vetusta, no?
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
1: perquè,
3: sí,
1: clar,
3: sí,
1: no, el cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És clar. A dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren, no eren Windows.
1: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
3: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense fotografiaven... persones, eh? Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar. I això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penyes segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
1: el sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí. No sé. Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar dins, estar per allà...
1: Ho tens a tocar
3: i et diguin, tu no baixaràs.
1: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
1: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí.
3: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, eh? Tota aquesta gent, eren pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
1: A veure.
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. A mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg. Això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
3: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: I vas fent la piqueta i anar fent, sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? és factible, no és factible, perquè, és clar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
1: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... no s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta, molta, molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 72 va ser... el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith, i Harrison
1: O sigui que
3: Smith
1: sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, sí. A part d'astronautes sí. Que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11,
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
1: A veure.
3: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Gaia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no? Que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
1: Ai, quasi bé,
3: I era... No, però ja era això, era el que volien
1: fer. Era la idea.
3: Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
1: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
1: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars.
1: Clar.
3: Que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
1: Sí, sí.
3: És a dir, són coses que es veien, que
1: era evident, que estava passant allò, no? I que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que... pel valor que té i el retorn que en té, no? En realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna. O sigui,
1: per tant,
3: hi són.
1: La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
3: Bueno, és clar, que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
1: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I és clar, l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas,
1: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
3: cas. I els convenia.
1: Eren els primers, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies a Ridley Scott, per tant.
1: Sí, és veritat.
3: Jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
1: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
3: Sí.
1: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
1: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
4: L'important és embrutar coses.
1: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns-ho això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i aquesta cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents.

0: tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això, doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que ell s'hi va trobar era massa gros.
1: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
0: Massa gros, molt gros, molt.
1: Molt gros, una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
0: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
1: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
2: La 17, sí, ja no sabré. No
1: la 17 o la 18, eh? Més,
3: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
0: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ah, aquí hi havia consens.
0: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
1: Val.
0: Tot això...
3: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
0: Sí.
1: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
0: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat de... que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
0: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia que van dir, però això s'assemblava i tal,
0: sí.
1: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
0: Sí, això
1: és mentida.
0: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
3: Oh.
1: Mira,
3: sí. Ostres, el van trobar.
0: Sí.
1: El van trobar. I el tio llarg, ho explica, eh?
0: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: Fora de la nau, vols dir que va sortir.
0: Sí, vull dir que és un personatge real històric, i una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú.
1: Ah.
0: Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Ah, femení.
0: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
1: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem? Però...
0: Sí. Ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
3: Sí, això, jo ho he de mirar.
0: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant. I això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
0: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell... Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
0: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: el que
0: tenia,
1: no
0: tenia
1: ell, o...
0: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita òrbita, suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat... Sí, sí. Ha deixat
1: que va recollir cable, que es diu, no?
0: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui a la seva, al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat, o ho has mirat, o has repassat una mica els diversos mites.

0: que hi ha en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar, no sé si veu, li heu donat un tom al tema.
1: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer. I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
0: Entre altres coses, sí. Entre altres
1: sí,
0: coses, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
0: Sí, home, prou. Sí, sí.
1: Sòlides.
0: Sí, sí.
1: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
0: Sí, com dit al principi, sí, sí.
1: És un, en llarg de totes aquestes missions, és un volum bastant important.
0: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes, on les guarden? On són?
1: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
0: Ah, hosti, imagina't, és molt recent.
1: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
0: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per alguna cosa perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
1: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
0: Ah,
1: cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
0: Poc o molt en tenen, no?
1: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
0: Ah.
1: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
0: Ah,
1: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaz que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
0: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
1: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist doncs, que aquestes distàncies tenen
0: per trigonometria,
1: metres,
0: no?
1: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
0: Ja.
1: Ah, com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
0: Clar, sí, sí.
1: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
0: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
1: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
0: No.
1: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu un tip
0: paràbolic.
1: Això
0: no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
1: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
0: Ah, veus?
1: Sí, sí. Això,
0: clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no? I per
1: no hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre.
0: Sí,
1: aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa relaxada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La
0: Sí,
1: llum
0: sí.
1: no s'entrebanca amb una atmosfera, per això no veus color.
0: Clar.
1: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
0: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem, està clar.
1: Sí, i allà, diguéssim, que
0: Agafi.
1: a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma
0: Que no n'hi ha.
1: que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames i
0: Clar,
1: fum.
0: perquè no hi ha, no hi ha oxigen, per tant no es
1: No hi ha
0: crema.
1: oxigen.
0: I, correcte,
1: Sí,
0: clar. Sí,
1: l'oxigen
0: sí que és
1: s'encén.
0: veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va
1: Sí.
0: sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una
1: Fa
0: deflagració, diguem.
1: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no, per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell
0: Està clar.
1: moment ens doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
0: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui
1: No,
0: la
1: saps
0: veu.
1: què
0: Una...
1: passa? Sí, ja sé, em sembla que sé què volen referir. Estan plantant la bandera, que els veus allà amb un martell que planten un
0: Sí,
1: pal,
0: sí.
1: després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera del moviment de l'astronauta
0: És
1: fa que la
0: molt.
1: bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta
0: Que
1: dreta.
0: l'aguanta dreta, efectivament, que aquesta és la
1: Sí.
0: cosa, no? La van fer perquè si no seria
1: Sí.
0: vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es
1: Sí, o
0: veuria.
1: sí, fi, si la deixessin allà per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal, vull dir, no es veuria
0: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és el que
1: res. Això mateix.
0: tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot hi ha dues línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si és durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
0: Clar,
2: Clar,
0: és molt de temps, realment, dos
2: és molt
0: minuts
2: de
0: en aquell
2: temps.
0: moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
2: Jo
0: És clar, fa patir.
2: em puc imaginar el patiment
0: Clar, home.
2: de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls hi devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
0: Segur.
1: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu
2: Sí.
1: pare.
2: Doncs
0: De
2: bé.
0: seguida hi ha nervis.
1: Sí, amb molts nervis.
2: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apolo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apolo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
0: De la gravació.
2: de la gravació i de l'emissió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
0: Ah, carai, hi havia de ser en aquell
1: Ah!
0: moment, eh?
2: Sí.
0: Esclar, vale.
1: Quan
0: Ja.
1: tot el món els estava escoltant, eh?
2: Sí.
1: Just en aquell moment.
2: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de l'emissió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han
0: Clar.
2: ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions, fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho
0: Ah,
2: sabíeu, això,
0: no?
2: vosaltres.
0: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
2: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apolo 11,
0: sí,
2: que s'emetia a tot el món, ells, el, diguem, el material base l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No, no sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
0: Que, hosti, estem parlant de l'any 69, eh?
2: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el show, tens allà 45 bobines de material, ja que a vegades que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno, el que va passar el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer un, farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
0: El material original, diguem.
2: El material original en S, gravat en SSTV d'això.
0: Home, devia estar fet caldo, poter.
2: Bueno, no, no el van trobar mai.
0: Ah, hosti. Clar, no, llavors no. A partir d'aquí la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
2: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que bueno, no ho hem trobat.
0: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
2: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
0: Ah, hòstia, ah, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
2: Sí, però clar.
0: La qüestió és que els dos minuts els, se sap clar, sí o no sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.
2: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions clar, en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no, no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor en un moment donat va afirmar que ell havia rebut per accident, algú de la NASA accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
0: una mica rebuscat, però...
2: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
0: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
1: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que a més la pots comprovar des de la Terra.
0: Ah,
1: que
0: ja
1: és
0: veus?
1: Un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
0: Com uns miralls.
1: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa...
0: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca. Sí.
1: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància que tarda uns segons a fer aquest trajecte i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
0: És com un radar, diguem, però amb llum.
1: Això mateix.
0: O un sonar, no?
1: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
0: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
1: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir, Més clar.
0: Sí,
1: Más claro
0: i
1: el
0: això,
1: chorizo Pamplona, no?
0: Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
1: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
0: I barat no ha de ser.
1: No és barat.
0: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris, Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la lluna o què?
3: Què tal?
0: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí, sí? Aquí no, jo a Roses, no.
0: Anava a dir que estaves a la lluna de València, que diuen, però no.
3: No, de moment no, però bueno, no descarto res.
0: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
0: Bueno, què, ens portes la lluna en un cova o què?
3: Bueno, avui primer de tot, o sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
0: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
0: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, sí, sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
0: No, molt bé, bueno, molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
3: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és més general.
0: Però, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica
1: era
3: molt ambiciosa.
1: I si l'escrius amb K, encara més. Sí.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director. Perquè jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fàcil anar a la Lluna que treballar amb ell.
0: Segur, això també s'ha dit. Sí. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? Una broma, però jo crec que el hoax és anterior. Al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Si,
3: és que la gent
0: si
3: s'ho creu tot.
0: Malament. Clar, però és que està molt
3: no
0: ben fet.
3: No podeu fer bromes.
0: No es pot.
3: Parlem d'invents per anar a la Lluna que no han funcionat.
0: Va, segur que n'hi ha, segur.
3: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
0: Veus?
3: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres. No s'han dut a la pràctica, eh?
0: No
3: s'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic. Però, bueno, jutgeu vosaltres.
0: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
3: Sí, sí. Exacte.
0: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
1: Fem un crowdfunding.
3: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
0: Home, és maco.
3: El nom està guapo.
0: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
3: Bueno, però el nom està guapo. Sí, això, sí. Bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
0: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que gastarà com un matxero, que diuen.
3: O sigui, com a gasto, gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Uh-huh. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
0: Clar.
3: Perquè,
2: clar, què pot sortir malament?
3: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
0: Fa de mal fer.
3: Sí.
0: És impopular, a més a més.
3: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà a Houston, suposo, no sé.
0: Sí.
3: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no? Del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears. No motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, sí, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
0: No.
3: I es va fer... L'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana, sí, i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era una molt bona idea.
0: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després,
3: sí,
0: de que tot el món veigués la, sí, potència de dues bombes nuclears, sí, d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima, no, de fer una nau per, sí, enviar a l'espai,
3: però
0: que
3: micro
0: faria explotar...
3: Microbombes.
0: Clar, però clar, això...
3: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
0: No, no, segur, no, allò... segur, clar. Pobre home, saps?
3: Sí, clar, sí, però bueno...
0: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
2: Era un balcó,
0: no m'agrada. Sí. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, per, sí, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
3: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
0: Ah,
3: normalment, sí, home, de
0: tant en tant.
3: Pugem a l'ascensor,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
0: Estic d'acord, jo em passa, també.
3: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors dius, mira tu.
0: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
3: Ai, sí. Sí, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
0: És tremendo, sí, sí, sí. No cal.
3: Però
0: no,
3: bueno,
0: cal pensar-hi.
3: Com que està molt amunt, mira, jo no...
0: Sí, ho has de fer,
3: està tancat que fes fort físic, diguem. Però bueno, sí, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
0: Ah, ep. Especial, sí, en va, eh?
3: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
0: Espaial, seria,
3: espaial,
0: no?
3: Sí. Espaial, sí, sí,
0: d'acord.
3: Sí, sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
1: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure, sí, bé la curvatura, sí, clar, de la Terra,
3: tot, si no és plana, no, clar, perquè...
2: La Lluna, no sé, és plana, ah, o...
1: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de, sí, la Terra no és plana.
0: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de... Galeta Maria, eh? Bueno, va!
3: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
1: Ficar d'orbitar, bueno, tot hòstia, sí.
3: Bueno, una estació, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
0: sí, sí,
3: no?
0: Sí.
3: Vale.
1: No és mala idea, eh?
3: Ojo, perquè... Ah, no, jo no...
0: Però quin era el plan? Quin era el plan?
3: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Sí. Un cable fins al terra,
0: sí,
3: fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
0: Clar, un cable que devia pesar i devia formar, bueno, una quantitat de matèria espectacular, no?
3: Bueno,
0: 35.000, has dit.
1: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 bueno, quilòmetres de cable allà caient, sí, enmig del cap, imagina't.
3: Sí. Doncs, bueno, aquesta us semblava una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea, vale?
0: Sí, és...
3: Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
0: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot,
3: sí,
0: això?
3: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
0: És que hi ha un muntacàrregues,
3: sí,
0: espaial, allò.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Vale, sí, sí, no? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. I dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
1: Home, sí.
3: Que això es veu...
1: És lleuger, és resistent.
3: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta. I va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs anclar-la a l'equador de la Terra i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger. Aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
0: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
1: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
0: Això és una... O sigui, que això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
3: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
0: I què?
3: Bueno, ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina't 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha de dir també que aquest invent...
0: És un primer pas. Sí, és un primer pas.
3: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les de ciència-ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
1: Jo veig que és, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
3: Home, està guapo.
1: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
3: Sí, que la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
0: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
3: Acabes fart.
0: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
3: Clar, 4 minuts. Quantes
0: escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
1: Això ho va fer en Goku, no?
0: Goku, bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
2: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
3: Camp Nous, sents cap a l'Asi.
0: Sí, exacte.
2: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
1: Anava a dir Torres Eiffels, però sí.
0: Home, però si ets català...
3: Si ets català o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
0: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
3: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
0: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
3: Anar, sí, de la basura. Anar a brotar i ja està. Doncs comencem per una pilota de golf.
0: Hi ha una pilota de golf, eh?
3: Hi ha una pilota de golf.
0: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
3: Exacte.
0: A golf, no?
3: Hi ha un...
1: Ah, sí, és veritat.
3: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971 doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir que aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i a més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que per tant és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
0: Veus?
3: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
0: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
3: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan, pues ya hemos comido. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
0: Bueno, va ser així. Després de milers de milions de dòlars i hores i hores, arriba de, bueno, pues ja està, tu.
3: Sí,
0: pues
1: ja estaríem.
3: Quan marxem? Pues va ser això. Sí. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna. I la va deixar allà. Va. I allà està.
0: Bueno, però això...
1: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
3: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
0: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
1: Sí.
0: Sí.
3: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un traje espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
0: És un homenatge.
3: Sí, exacte, és un homenatge. Mira, aquest encara, dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
0: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
3: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
0: Ah, no?
3: La de l'Apolo 11 va caure. Bueno, sí que hi és, però està a terra.
0: Hi és, però va caure a terra.
3: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
0: Més conspiració hi veig, sí, aquí, eh?
3: Sí.
1: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
0: Ah, exacte.
3: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi ha tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
0: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
3: Doncs allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana en general que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
0: 96 són, bosses, eh?
3: Que són 180 quilos de brossa.
0: Mare
3: de tot, Déu. De tot tipus, eh? De tot tipus.
0: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
1: Hosti, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
0: sí, no. És que vés a saber. Peles de plàtan a punta pala, no?
2: Sí, però això ja es desfà ràpid.
0: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
1: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
0: Bueno... Escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta, no perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils, perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats, perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làser reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. A l'agenda avui repassarem tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí. La celebració arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge al migdia. I el temps, aquesta tarda tindrem sol i temps tranquil, sense pluja i amb temperatures que s'enfilaran fins als 32 graus. Dijous continuarà el temps estable i assolellat amb una mica més de núvols alts a la tarda. I divendres, més sol i calor amb màximes que podran arribar fins als 34 graus. Comencem.

0: Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import varia segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros i els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle. I un matís important, pagar aquesta taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte començarà a 7:45 del vespre al Saló de Pedra i anirà a càrrec d'Imma Tobella, que és vicepresidenta de l'entitat i professora de comunicació. La conferència forma part d'un cicle d'actes sobre el debat nacional. El membre de la Junta del Consell per la República, Antoni Soy, ha explicat a la ràdio que un dels objectius és buscar punts comuns dins el moviment independentista. Soy considera que qüestions com la immigració, l'habitatge, la sanitat o l'educació també han de formar part d'aquest debat. Aquesta idea la comparteix el representant de l'Assemblea Nacional Catalana Argentona, Agustín López, que assenyala que la inacció de l'Estat en totes aquestes qüestions ha d'alimentar novament la mobilització independentista. Els escoltem tots dos.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, bueno, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Pel que fa a la Diada, la INC d'Argentona prepara diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí a la plaça de l'Església i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el 29 de setembre amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. Hi participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I en cultura, el Teatre de la Sala celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. No és fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats que ara estem escoltant. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar, dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. També la tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Plaer culpable, de Lara Díaz Quintanilla. La música tindrà també un paper rellevant amb un Limited de Beat Insults i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó, a qui sentim ara mateix.
4: Segons les ganes que tinguis, deixis de creure't el que et dic.
0: La programació es completarà amb Impro Side Story i per al públic familiar Xarxa inclourà Bon Vent, l'homenatge musical de Brinay Teixescu Boig, i Rux, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre.
4: I el de més ho deixaré les teves mans.
0: Amb motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. I per cert que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí. I ara a l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a un quart de 12, volem dir, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. Els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I ara obrim agenda. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tobella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 al vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrenca divendres a 6:15 de la tarda amb un cercavila amb gegants i grallers. Després tindrà lloc el pregó de la festa, a càrrec dels amics del Museu del Canti, i el sopar al carrer i a la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres, una competició de petanca, i també tanquen amb vermut de festa major i paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
5: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK! Y algo a los followers...
0: Tadeu Jones i la làmpada meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos i la seva colla d'amics. La tindreu en pantalla divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i també diumenge, però a les 5.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no? No pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana arriba també al centre El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo. La podreu veure divendres a les 8 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Ens fixem primer en Argentona i el Maresme. Aquesta tarda farà sol, tindrem un ambient tranquil a tota la comarca. No s'esperen pluges i les temperatures pujaran una mica, amb màximes d'entre 29 i 32 graus. El vent avui fluix i el mar han estat una mica mogut. De cara a dijous continuarem amb temps estable i assolellat. A la tarda apareixeran alguns núvols alts, però no ens han de deixar pluges. Les temperatures continuaran pujant i fregaran els 33 graus. I divendres, més del mateix, sol, temps estable i calor. Les temperatures arribaran als 34 graus en alguns punts i a la costa, al mar, poca alteració amb marejol. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem arrencat avui aquesta jornada amb tan sols algun núvol cap al sud del país, que ràpidament s'ha de trencar, i amb una temperatura que sí que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en conjunt s'espera que avui, de cara al migdia, tornem a parlar d'un ambient càlid, però atenció, perquè la temperatura ha de continuar pujant de cara als pròxims dies i de cara a divendres i el cap de setmana tornarem a parlar d'una calor bastant intensa. D'altra banda, avui tornarem a parlar d'aquest domini del sol. Han de créixer algunes nuvolades pròpies del bon temps. Sí que cap a la zona Pirineu Oriental tindrem alguna nuvolada amb més entitat i aquí no es descarta que pugui caure algun ruixat, però serà poca cosa. Per tant, continuem amb aquest temps estable de cara avui i també pels pròxims dies.
0: Moltes
8: gràcies. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 2 de setembre.

0: Argenton aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell per la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada Nacional i l'aniversari de l'1 d'octubre. I a l'agenda també hem repassat tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí, que tindrà lloc aquest cap de setmana. La festa arrenca divendres i s'allarga fins diumenge al migdia. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció, qui us parla? Maria Rosa Martínez. Res més. Bona tarda. Fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
4: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
3: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Argentona aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada i l'aniversari de l'1 d'octubre. A l'agenda avui repassarem tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí. La celebració arrenca aquest divendres i s'allargarà fins diumenge al migdia. I el temps, aquesta tarda tindrem sol i temps tranquil, sense pluja i amb temperatures que s'enfilaran fins als 32 graus. Dijous continuarà el temps estable i assolellat amb una mica més de núvols alts a la tarda. I divendres, més sol i calor amb màximes que podran arribar fins als 34 graus. Comencem.

0: Argenton aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import varia segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros i els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle i un matís important, pagar aquesta taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El Consell de la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte començarà a 8:15 del vespre al Saló de Pedra i anirà a càrrec d'Imma Tobella, que és vicepresidenta de l'entitat i professora de comunicació. La conferència forma part d'un cicle d'actes sobre el debat nacional. El membre de la Junta del Consell per la República, Antoni Soy, ha explicat a la ràdio que un dels objectius és buscar punts comuns dins el moviment independentista. Soy considera que qüestions com la immigració, l'habitatge, la sanitat o l'educació també han de formar part d'aquest debat. Aquesta idea la comparteix el representant de l'Assemblea Nacional Catalana Argentona, Agustín López, que assenyala que la inacció de l'Estat en totes aquestes qüestions ha d'alimentar novament la mobilització independentista. Els escoltem tots dos.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per proposar-nos a la seva disposició, no?
0: Pel que fa a la Diada, la INC d'Argentona prepara diverses activitats. L'11 de setembre hi haurà un toc de sometent a 9:45 del matí a la plaça de l'Església i a les 11 una ofrena floral al monument de Rafael Casanova a la plaça Ballot. Les entitats també han organitzat un autocar per participar en la mobilització de la Diada que es farà a Barcelona. El calendari continuarà el 25 de setembre amb una conferència sobre el dèficit fiscal i el 29 de setembre amb un debat sobre l'1 d'octubre i el futur de l'independentisme. Hi participaran l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'escriptor i exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I en cultura, el Teatre de la Sala celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. No és fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats que ara estem escoltant. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar, dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. També la tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Plaer culpable, de Lara Díaz Quintanilla. La música tindrà també un paper rellevant amb un Limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó, aquí sentim ara mateix.
4: segons les ganes que tinguis de creure't el que et dic.
0: La programació es completarà amb Impro Side Story i per al públic familiar Xarxa inclourà Bombin, l'homenatge musical de Brinà i Teixesco Boig, i Rux, la maledicció del bruixot de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre.
4: I el de més ho deixaré les teves mans.
0: Amb motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. I per cert que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí. I ara a l'informatiu obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a un quart de 12, volem dir, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. Els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer el tràmit. I ara obrim agenda. Aquest divendres, el Consell de la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tobella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:45 al vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrenca divendres a 6:15 de la tarda amb un cercavila amb gegants i grallers. Després tindrà lloc el pregó de la festa, a càrrec dels amics del Museu del Canti, i el sopar al carrer i a la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres, una competició de petanca, i també tanquen amb vermut de festa major i paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el centre parroquial aquesta setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
5: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK! Y algo a los followers...
0: Tadeu Jones i la làmpada meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos i la seva colla d'amics. La tindreu en pantalla divendres i dissabte a 6:15 de la tarda i també diumenge, però a les 5.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana arriba també al centre El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo. La podreu veure divendres a les 8 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Ens fixem primer en Argentona i el Maresme. Aquesta tarda farà sol, tindrem un ambient tranquil a tota la comarca. No s'esperen pluges i les temperatures pujaran una mica, amb màximes d'entre 29 i 32 graus. El vent avui fluix i el mar han estat una mica mogut. De cara a dijous continuarem amb temps estable i assolellat, a la tarda apareixeran alguns núvols alts, però no ens han de deixar pluges. Les temperatures continuaran pujant i fregaran els 33 graus. I divendres, més del mateix, sol, temps estable i calor. Les temperatures arribaran als 34 graus en alguns punts i a la costa, al mar, poca alteració amb marejol. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hem arrencat avui aquesta jornada amb tan sols algun núvol cap al sud del país, que ràpidament s'ha de trencar, i amb una temperatura que sí que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en conjunt s'espera que avui, de cara al migdia, tornem a parlar d'un ambient càlid, però atenció, perquè la temperatura ha de continuar pujant de cara als pròxims dies i de cara a divendres i el cap de setmana tornarem a parlar d'una calor bastant intensa. D'altra banda, avui tornarem a parlar d'aquest domini del sol. Han de créixer algunes nuvolades pròpies del bon temps. Sí que cap a la zona Pirineu Oriental tindrem alguna nuvolada amb més entitat i aquí no es descarta que pugui caure algun ruixat, però serà poca cosa. Per tant, continuem amb aquest temps estable de cara avui i també pels pròxims dies.
0: Moltes
8: gràcies. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 2 de setembre.

0: Argenton aplica des d'avui noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. El Consell per la República organitza aquest divendres a Argentona una conferència sobre la importància del relat nacional. L'acte serà el preàmbul de les accions que el Consell i l'ANC preparen per commemorar la Diada Nacional i l'aniversari de l'1 d'octubre. I a l'agenda també hem repassat tots els actes que s'inclouen dins el programa de la Festa Major del barri del Molí, que tindrà lloc aquest cap de setmana. La festa arrenca divendres i s'allarga fins diumenge al migdia. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més. Bona tarda. Fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dimecres compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb baldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han utilitzat el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges d'aquest dimarts. Ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. Al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 15 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar a l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dimecres al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brugets.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Denis Andreaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijóo i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir en l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, no la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar, ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. S'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
24: El que venim a fer és a mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
3: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lotte

0: destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
4: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
6: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
7: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial.

0: celebrat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
1: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
0: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
2: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
0: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec, un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celtic, en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
3: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
0: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
4: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase de Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
5: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vicigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Volta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
6: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb Waterpolo aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
7: Són dos quarts de 12.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubac, què destaquem?
2: Que Marc Casador, cedit pel Barça al Deportivo de la Corunya a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Arli, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna la mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim una erupció de llangostica fe, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, doncs captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum, el que eren unes velocitats que anaven abans per arribar a calador, doncs també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Alvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita, i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser potser no farem els quilos que esperàvem.
11: L'accés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
14: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
15: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
16: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la copletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
18: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no han donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
17: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
19: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
17: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
20: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
21: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
20: La música és un altre dels grans eixos de les festes en el Parc del Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Ubac.
3: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
4: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
22: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
3: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
23: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
3: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme a tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
24: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
3: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Bocci del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: 3CAT Info.
3: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes. Ha desfet l'empat a un provisional del Barça, obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
25: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
3: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar, i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
3: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Lavadós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets. 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Denisa Embeaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més s'han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del Cant dels Ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol on hi estava estretament vinculat també els seus dos fills i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyadó, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. S'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per ascendre a ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos, ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que volem fer és mostrar el seu coneixement, la resiliència i la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana entre dissabte i sobretot diumenge els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.

0: perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CatInfo, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en uns espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
3: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
3: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
1: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
5: El mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
6: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionat amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
5: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
7: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
5: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
8: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
5: Y a segona, al Giro.

0: Girona. Unagi és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
1: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
0: Més futbol al mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
2: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase de Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
3: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vicigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
4: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts d'una.

0: principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado ha cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaurana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetir.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
4: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a la mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes blaveres, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjançant el mes de desembre.
0: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita, i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i ha fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs, potser potser no farem els quilos que esperàvem.
11: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
14: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
15: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
16: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques al país recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
18: Representem la no maternitat. És una vegada les dones n'hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
17: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
19: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, hi ha molta gent que el públic ha conegut el FIT, també està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
17: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
20: El Ball de Villables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
21: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
20: La música és un altre dels grans eixos de les festes amb el Parc del Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Ubach.
1: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
3: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
22: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
1: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, aquí sentim.
23: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento también identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
1: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme a tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaurana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
24: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
1: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: 3Cat Info.
1: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
25: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
1: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar, i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3Cat Info.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogacar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Balladors ha accedit a la segona ronda en derrotar a Kasatkin en dos sets.
5: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainreaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protesta contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijóo i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivència amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Europeans, els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que venim a fer és mostrar-nos el coneixement, la resiliència i la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-nos a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure que és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lotomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
5: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps a preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar

0: unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
1: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
2: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí Babel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
3: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
2: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a dos quarts amb David Ubach.
4: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme, l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez del club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El mister em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec, un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que

0: encara amb confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
1: Més futbol al mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
2: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia, seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
1: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase de Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
3: 3CAT Info.
1: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Volta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
4: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
1: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal, de finals de mes, és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts de dues.

0: principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb baldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, una en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 6 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, no la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
4: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà. 3CAT Info.

0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3Cat Info.
1: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
2: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins i tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
5: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a mar a més amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
6: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim una erupció de llangostica cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
5: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
6: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a Calabó, pues, també hi ha una disminució de consum.
5: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans del mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
8: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
7: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
9: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i ha fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
7: L'accés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
10: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
11: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
10: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
12: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques al país recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
14: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
13: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
15: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem pogut fer enguany.
13: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
16: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de Cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
17: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
16: La música és un altre dels grans eixos de les festes amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Obac.
18: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
19: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
18: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
20: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
18: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
21: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
18: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
22: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
18: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
3: 3CAT Info.
18: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol. Aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
1: Donar-li valor a cada instant i intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
18: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: Trescat Info.
18: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogacar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Lladó ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
3: 3CAT Info.

El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra